0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Eso es una remontada.
1: Es increíble, ¿eh? Y la semana que viene, atención al partido Girona-Elche, un partido a sangre y fuego. Pero hay que hablar también del Racing de Santander, que vuelve a primera división después de 14 señor. Años y 600 partidos. Un clásico. Sí.
2: Honor a su afición.
3: La playa de Castilla. Señor,
1: desde Aguilar, aquel extremo del Madrid, ¿te acuerdas?
4: Sí, señor, claro.
1: Muniti, tanto.
0: Desde Peterman. Jugadores.
1: Sí, señor. Pues ya es de vuelve a primera. Sin embargo, el Depor tendrá que esperar a los playoffs porque está segundo. Y el Zaragoza pues va a bajar. Todavía no ha bajado, pero prácticamente está en Liga Federación. Una pena, sí. Porque es otro clásico, ¿no?
3: Nada, ni con el Burgos, ¿qué pasa?
1: O con el Burgos
3: no pasa nada.
1: Lo
3: seguimos
1: que pasa
3: igual.
1: Es que seguiréis pasando frío allí, que vaya a hacer Burgos.
3: El año que viene vamos a seguir muy de cerca al Burgos, por favor.
1: Sí, hombre. Y ayer, sin falta, y ayer se despidieron de sus aficiones dos grandes jugadores. Griezmann y Lewandowski, el francés se va para Estados Unidos y como dijo en su discurso, lo siento Requeijo, no traje la Champions ni la Liga, pero me vale más el cariño que me llevo. Eso es lo mismo que ha dicho María Jesús Montero.
2: Nada, pero
1: no he ganado, pero el Pepe no saca mayoría.
2: No, señor.
1: Esto es lo mismo.
4: Ahora estamos ya en las noticias de las 8.
5: Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves, pero un eclipse... Nunca lo has visto. Te haces el loco y miras el eclipse, pero ya te ha visto. Le abrazas mirando al cielo, pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla, dos momentos de emoción para alegrarte más el día. 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: 7:50, 6:50 en Canarias. Vamos con todo lo que está pasando en su entorno más próximo aquí, en su COPE más cercana.
6: Herrera Incope.
7: La mañana.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
9: Doncs tot apunta que Salvador Illa aconseguirà el seu objectiu, aconseguir un acord de pressupostos amb els seus socis d'investidura, Esquerra i Comuns. Aquest dilluns, Esquerra reunirà el seu Consell Nacional per decidir si avala les condicions pactades amb el govern i si dona llum verda dimarts, demà mateix, ja podria arribar a la fotografia política de l'acord amb la signatura entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el Esquerra, Oriol Junqueras. Però un dels elements centrals de la negociació és la nova línia ferroviària orbital que impulsa precisament Esquerra. Es tracta d'un projecte de gran abast que connectaria ciutats com ara Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès o Vilanova i la Geltrú, sense haver de passar per Barcelona. Els republicans plantegen aquesta infraestructura com una mena de quart cinturó ferroviari amb una inversió prevista de 5.200 milions d'euros assumida per l'Estat. I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que es tracta d'una línia que servirà per equilibrar el territori.
10: Però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària 2030 amb el Pla de Rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial i aquesta connectivitat del territori cap a l'àrea metropolitana i també de connectivitat entre aquests municipis.
9: Tot i que Esquerra demana més poder institucional per Catalunya, com per exemple perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin la majoria al Consorci de la Zona Franca, i també els republicans demanen garanties sobre les inversions estatals a Catalunya. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:52 aquest dilluns en què continua, o que ve marcat, millor dit, per la inestabilitat amb cels tapats i amb precipitacions que ara poden caure de forma irregular, especialment al litoral i prelitoral central, però que a partir de migdia ja s'estendran al terç nord i també a la meitat est. Això sí, la temperatura baixarà a aquestes zones una mica, però pujarà lleugerament a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquí es podran assolir els 24-26 graus a les hores centrals del dia. Tenim ara a Barcelona 17 graus, a Tarragona 16, 11 a Lleida, 12 a Girona i 7 a Andorra a la Vella. I el Ferran Aràndiga t'explicarà ara mateix l'estat del trànsit. Molt bon dia, Ferran.
11: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant dues incidències. Tenim un accident a la A2 a l'altura d'Òdena que obliga a tallar la calçada tot just fa uns instants en ambdós sentits de la marxa, provocant un quilòmetre de lentitud. També tenim una avaria, en aquest cas a la C31 a l'altura de Gavà, que en direcció a Barcelona deixa els vehicles al voral, provocant un quilòmetre i mig també de retencions. Pel que fa a la resta de la xarxa, però, trobem també moltes cues amb molta intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions amb tot el nus de la Trinitat, on es destaca la C58 amb cua ja des de Sant Quirze, i tot plegat, doncs de retruc, com és habitual, afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès encara tenim retencions a la AP7 en sentit Tarragona, des de la Roca i Montornès fins a Barberà del Vallès, de manera intermitent en sentit sud. També a la C16 hi ha congestió d'entrada cap a Barcelona pels túnels de Vallvidrera. Recordem, però, també que des del Llobregat continuen també les retencions en direcció a la capital catalana per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca. Sin gafas. Primera visita gratuita informativa. 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
9: I els professors tornen a mobilitzar-se aquest dilluns. Avui és el torn dels de Barcelona, Badalona, Hospitalet, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Reclamen un augment de sou i també més recursos. Més recursos, per exemple, per cobrir la manca de substitució de professors. Actualment, una de cada cinc baixes no es cobreix i l'any passat més de 800 docents van estar gairebé un mes sense relleu. Una situació que, segons les famílies, genera desigualtats i que pateixen, especialment durant episodis de mal temps. L'alcalde de Molló, Josep Coma, assegura que l'últim tall elèctric ja el consideren gairebé normal i fins i tot poc intrusiu, perquè només va durar un parell d'hores.
12: Doncs nosaltres vam estar un parell d'hores sense electricitat, només. Per tant, per nosaltres va ser, de dir, un tall de mínims que no va causar cap problema a ningú, perquè tothom, malauradament, estem acostumats a talls molt més prolongats.
9: I t'expliquem també que Junts, PP i Vox han carregat contra el govern municipal arran de l'assassinat d'un home al carrer Mineria, un succés que els Mossos d'Esquadra estan investigant. Des de Junts declamen la compareixença urgent de l'alcalde de Barcelona per donar explicacions sobre aquests episodis de violència a la ciutat. Temps ja pels esports i l'Espanyol, que pot respirar ja tranquil. Helena Condis, molt bon dia.
13: Bon dia. L'Espanyol segella la permanència a primera divisió després de guanyar el Sadar per 1-2 amb gols de Carlos Romero i Quique García, mentre que el Girona es jugarà a mantenir la categoria en una finalíssima contra l'Elx aquest dissabte. Els de Mitchell han caigut 1-0 al Metropolitano, estan a dos punts de la salvació i això els obliga a guanyar sí o sí en l'última jornada amb un Tilibi contra l'Elx d'Eder Sarabia. El Barça, acomiad de Lewandowski en la victòria 3-1 contra el Betis. El davanter polonès, molt emocionat, diu adeu a quatre temporades al Barça, on ha guanyat 7 títols i ha marcat 119 gols. Avui està previst, per cert, l'anunci oficial de la renovació de Flick i l'acte de signatura fins al 2028, amb opció a un any més. I amb MotoGP, després del greu accident a l'Alex Márquez, ja ha passat pel quiròfan per operar-se de la fractura a la vèrtebra i a la clavícula.
7: Herrera a COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
14: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas.
15: 93-373-3317 o loresmetal.com.
16: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal, el despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
17: Sol, playa, una calita escondida y descuentos como churros. Ese puede ser tu verano. Viaja a Baleares con Transmed y tendrás hasta un 40% de descuento en tu billete.
18: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
7: Escuchas COPE en internet, TDT, FM y dispositivos móviles.
9: Continua ara mateix la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que passis un molt bon matí.

0: Fer un Bizum deixarà de servir només per enviar diners a amics o familiars. I és que a partir d'aquesta setmana, d'avui mateix, de fet, la plataforma de pagaments començarà a introduir-se també als comerços físics i entrarà així a competir directament amb altres sistemes. La novetat permetrà pagar costant el mòbil al datàfon gràcies a la tecnologia NFC. En una primera fase, però, el desplegament serà limitat i gradual. Algunes entitats integraran el servei dins la seva aplicació bancària, mentre que altres bancs requeriran descarregar una nova aplicació específica, Bizum Pay, que encara no té data definitiva de llançament general. El sector financer veu aquest pas com una evolució natural d'una eina que s'ha convertit en habitual en el dia a dia de milions de persones. De fet, des de la seva creació el 2016, Bizum ha passat d'un milió d'usuaris el primer any a superar els 25 milions el 2025. I d'això, d'aquesta situació, et parlarem avui al llarg de la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. Serà un dels focus destacats a l'actualitat d'aquest dilluns, que pel que fa al temps estarà marcat per la inestabilitat, amb cels tapats en general i també amb precipitacions, que ara poden caure de forma més irregular al litoral i prelitoral, però a partir de migdia ja s'estendran al terç nord i també a la meitat oest. La temperatura màxima serà més baixa precisament a aquesta zona, la meitat est, però pujarà a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on es podran assolir els 24-26 graus. Tenim ara 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 13 a Lleida, 12 a Girona i 7 a Andorra a la Vella. També donem un cop d'ull ara mateix a l'estat del trànsit. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
1: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns, ara destacant dos accidents. El primer, que ha estat a la A2, a l'altura d'Òdena, que talla la calçada encara en sentit Barcelona i obliga a obrir un desviament senyalitzat per la sortida 549. El segon accident ha estat a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, que talla la sortida 3 en direcció a Barcelona, deixant fins a 4 quilòmetres de retencions. On també hi ha cues amb molta intensitat és en tot el nus de la Trinitat, amb complicacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions per la C58 des de Sant Quirze i també a la AP7, amb cues en sentit Tarragona des de la Roca fins a Barberà. També trobem la congestió habitual per la C16 pels túnels de Vallvidrera en direcció Ronda de Dalt. Finalment, també des del Llobregat, cal recordar que encara trobem lentitud a la A2 i a la B23, ja des de Pallejà i el Papiol cap a Barcelona. També en sentit nord tenim retencions des del Prat i Viladecans durant 2,5 km. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: Les subvencions de rehabilitació per al món rural es podran sol·licitar a partir d'avui i per un període de 4 mesos fins al 18 de setembre. El programa, gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'adreça a 590 municipis amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge i contribuir al repoblament d'aquests territoris. La convocatòria està dotada amb 5 milions d'euros i es prioritzarà la rehabilitació d'habitatges que hagin estat desocupats almenys durant els dos darrers anys i allotjaments dotacionals a partir de la transformació d'edificis públics en desús, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: Ven al balneario de Panticosa, un lugar donde el tiempo se detiene entre montañas imponentes y aguas termales milenarias. Una combinación perfecta de bienestar, confort y conexión con la naturaleza. Regálate el descanso que mereces. Más información en panticosa.com.
6: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
7: ¿Empiezas a notar los principios de la vista cansada? Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la presbicia de forma rápida y definitiva. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmología3torres.com.
8: Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
0: Continua la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que tinguis un molt bon matí.
9: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
10: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
11: ¡Carglass!

0: Vinga, que els consells legals ens arriben amb els amics de Q2 Consultors, que els trobes a internet, q2consultors.com. Els tens amb oficines a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. I després tenen la, bueno, un telèfon, que és la manera de posar-te en contacte, doncs, de manera ràpida, fàcil i, a més, amb totalment personalitzada. Perquè al final, quan tens un problema, vols que t'escoltin a tu el teu problema i que et donguin solució. I això ho faran a través del 973-28-28-18. 973-28-28-18. Mira, amb nosaltres està l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tothom.
0: I amb el Josep Lluís anem a parlar, doncs, de temes genèrics, però que alguna vegada et poden arribar a tocar. O pots estar vivint i dius, no, mira, a mi em serveix això. I si no, doncs ja saps, tu truca a Q2 Consultors. Insisteixo que el primer que faran és preguntar-te, escolta, què et passa? Explica'm el teu problema. Bé, anem a parlar d'un tema d'actualitat, Josep Lluís, tema de lloguers de pisos, bueno, tema de vivenda, etcètera, etcètera. Lleis que apareixen, desapareixen, que estan en vigor un temps, després desapareixen. Què ha passat? Anem a ubicar la gent. Què ha passat amb el tema dels arrendaments, del decret que va estar en vigor durant unes setmanes, i com queda la història, sobretot per qui es va acollir amb aquell decret i qui no ho va fer, com queda ara?
1: Bé, a vegades hem parlat dels arrendaments i mig en broma, mig en serio, parlàvem de la llei d'enredamientos urbanos.
0: Ah, sí.
1: Perquè el tema dels arrendaments, sigui per un motiu, sigui per un altre, sigui per allò de que, a veure, si això és un arrendament normal, si és un arrendament turístic, si és un arrendament de temporada, quina durada tenen els contractes antics, si tinc dret a comprar la meva casa que tinc llogada en el cas de que es vengui. És a dir, hi ha tot un grapat de temes d'inseguretat jurídica que ara ha vingut a agreujar per un mes, val? Dintre d'un context de que hi ha una mancança de vivenda,
0: clar, aquest és el problema,
1: de que els preus pugen, i compte que segons l'estadística que he consultat, arreu d'Espanya hi ha 3,4 milions de lloguers de vivenda, 3,4 milions, és a dir, un 19% de la població està amb lloguer, no? I se parlava que aquest decret, que no ha acabat sent convalidat, anava a afectar aproximadament amb un milió d'aquestos lloguers. Va. Tot el que aquest decret que buscava allargar, prorrogar els contractes 2 anys i limitar l'increment de la renda, no ha sigut convalidat. I és un tema que a més no està tancat, perquè penseu que no es va convalidar perquè Junts i PNV no van votar a favor, però també s'està discutint, s'està negociant que si s'afegeix una altra sèrie de mesures, com puguen ser bonificacions fiscals als propietaris, pot ser que un decret reviscole, pot ser, a la qual potser en tornem a parlar, va? Aleshores, què volia fer aquest decret i com ha quedat? Bé, volia allargar els contractes i no creava un dret automàtic, sinó que hem de pensar en aquells lloguers que estaven vigents entre el 20 de març i 28 d'abril, que va ser aquelles setmanes que tu dius, una mica més d'un mes, val? Lloguers que tenien que vèncer abans del 31 de desembre del 2027. Tots aquells que no tenien que vèncer no quedaven afectats. I que, a més, el llogater demanés aquella pròrroga. Si no ho demanaves, insisteixo, no és automàtica. Aleshores, cal veure això, que es complissin aquests requisits. Aquells que vencen aquest període de 21 de març del 26 fins al 28 d'abril, que es va demanar, vale?, que es va demanar la pròrroga, i aquells que el propietari ja va dir que sí, en principi allò ja està acabat i és pacífic, tot i que jo tinc una sèrie de dubtes.
0: Ah, bueno, però ara es pot tirar enrere? Podria, o no?
1: La idea és de que no, perquè va dir que sí, val? Però el dubte meu és fins a quin punt aquell propietari, entre cometes, estava enganyat per la existència d'un decret que després tal, val? I el gran dubte que hi ha, i parla, jo crec que la premsa parla una mica exageradament de oleades de pleitos, és aquells que ho van demanar però que no van arribar a obtindre resposta.
0: Ah, bueno, clar.
1: Aleshores,
0: allò ha quedat a l'aire, realment.

0: allò quedat a l'aire. Aleshores, perquè el fet d'enviar el burofax per si mateix, no, amb un contracte que encara no havia vençut, què passava? És a dir, generava una expectativa, però... Ta. Aleshores, bueno, pues això apunta que hi hagi una sèrie de persones, propietaris i llogaters, que estiguin en un dubte. I, des de luego, jo no m'atreveixo a donar una resposta. Més enllà d'allò que tots sabem de la sabidoria popular. Val més un mal arreglo
1: sí,
0: que un bon plet. I, finalment...
1: Però veig que aquí les dues parts poden estar en problemes, com bé deies, la llogatera o el llogater, perquè ho han demanat, però potser no van acabar el procés, o hi ha algun requisit que no complien, o el que sigui... I després el propietari, que tot i dir que sí, clar, va dir que sí perquè hi havia aquest decret, no? Però a la millor no volia. A veure com es menjarà tot,
0: bueno,
1: això.
0: Pues això és com a sèries que veiem a la televisió, que diu continuarà, perquè pensa que pot tornar a sortir, reviscolar un segon decret similar, no? Aleshores, jo, això, val més un mal arreglo que un bon plet. I, bueno, la reflexió final de que fins a quin punt tot aquest tipus de mesures, que sens dubte tenen bona voluntat, realment aconsegueixen la finalitat que
1: clar,
0: pretenen.
1: Aquí el problema és que parlem... Clar, és que no parlem d'un tema baladí, és que parlem del tema del lloguer d'una vivenda, que normalment és la primera vivenda, la vivenda d'ús familiar, i la problemàtica de la vivenda al nostre país ve de molt lluny, ve de molt lluny, i no és l'espai per fer-ho, però ve de que els qui havien de fer coses no les van fer en el seu moment, bueno, no les han fet, i al cap dels anys s'ha acumulat aquí una bola de gent i de manca d'habitatge, que és que ara anem culpant, jo crec que anem culpant a qui no té la culpa. Demonitzem els propietaris, demonitzem aquelles persones que tenen dos pisos i que, clar, que tothom té dret a una vivenda i tot el que vulguis, i a més es demonitza des de les administracions públiques, cosa que no he entès mai, i potser s'haurien de mirar una mica el melic des de les administracions públiques de dir, escolta, què no hem fet aquests darrers 30 anys? Perquè això ve de lluny, eh?
0: Ricard, com te deia, com això, com a les àrees, continuarà.
1: Continuarà. Molt bé, doncs, amb el Josep Lluís Gómez, és advocat a Q2 Consultors, els trobes a internet, q2consultors.com. Si estàs dins d'aquesta història, pregunta, perquè és que això requereix un tractament totalment personalitzat. 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
0: Molt bon dia, Ricard.
2: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
3: La nutrición se ha vuelto un auténtico lío, bro.
4: Por eso repartimos algo claro y sencillo.
3: Kiwis de Spring.
4: Exacto. Naturalmente cargados de vitamina C, folato, potasio y fibra.
3: Todo claro. Todo en un kiwi.
4: Arranca, que estos nutrientes no se reparten solos.
3: Kiwis de Spring. Cargados de nutrientes. Spring.
5: Tipo directo. ¿Cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: Valorado.
5: Exactamente. Porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Movistar Plus tiene el plan libre cines, series y mucho más por solo 4,99 al mes. Todo el entretenimiento que quieras en una sola plataforma, sin buscar en otro sitio, sin complicaciones. Y no necesitas cambiar de compañía. Lo contratas y listo. Advertencia, con todo esto dentro no podrás ver otra cosa. Movistar Plus, plan libre 4,99 al mes.
8: ¿Tu piel necesita un extra? Skincare de HSN, con vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno, B3 y zinc que ayudan al mantenimiento de la piel. Fórmula propia desarrollada y fabricada por HSN. Los que saben elegir, eligen HSN.
9: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
10: Sports.
11: COPE Lleida.
12: Estàs informat.
10: Deportes.
1: Vinga, que anem directes cap a la una de la tarda. Fa dues setmanes que no parlàvem, aviam, no parlàvem, que no fèiem la radiografia, perquè dilluns passat recorda que va ser la Sant Anastasi, la festa major de Lleida, i era dia festiu a Lleida i no vam tenir programació. Si parlem de la festa major com si fes una eternitat que va passar fa una setmana, de fet. Han passat moltes coses al món dels esports. Ara en parlarem a la radiografia. Abans, però, et poso sobre la taula coses que han passat aquest cap de setmana, resultats. Mira, sense anar més lluny, amb hoquei femení, el Vila-sana han guanyat la Copa de la Reina. Així. Així de fàcil. Així de ràpid es diu i així de difícil és arribar a aquesta fita. També amb hoquei ha començat els play-offs. Recorda que el Lleida Llista, després de guanyar el torneig europeu, doncs va quedar dels 8 primers a la fase regular i per tant està dins d'aquest play-off. El primer partit l'ha perdut davant del Liceo 3-2, resultat ajustat, però així ha anat la història. I després tenim el bàsquet masculí. Ahir, diumenge, 12 del migdia, Força Lleida, Gran Canària. Resultat final, 75-72. Mira, va passar una cosa molt curiosa al partit d'ahir, i és que va començar com va acabar. És a dir, va començar amb un triple del Força Lleida i va acabar amb un triple del Força Lleida, que és el que a la cap i a la fi li va donar la victòria de Bellmont. 75-72 amb el resultat d'ahir, el Força Lleida consolida una temporada més a l'ACB per l'any vinent. Per tant, ja matemàticament repetiran per tercer any la presència a la ACB. Cap d'Esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Bé, entre d'altres coses també, el que passa és que això no va passar a Lleida i no, ni tampoc són tampoc, o sigui, és molt més gran, però anem a recordar-ho que ahir havia el Gran Premi de Motociclisme al circuit de Barcelona-Catalunya en el que Marc Márquez no participava, doncs perquè es va haver d'operar aquesta setmana passada, després de la caiguda a França, on es va trencar un dit del peu i va aprofitar també per tornar-se a operar el braç dret perquè havia un nervi que li tocava amb un dels tornillos que li havien posat a les fractures del braç. Sembla que tot ha anat perfecte. Va començar dissabte, ja saps que ara amb motos hi ha l'esprint dissabte i la cursa gran el diumenge, on l'Àlex Márquez va guanyar la cursa a l'esprint i on l'Àlex Márquez també ens va congelar el cor ahir amb una caiguda d'aquelles, amb un accident de fet, i després una posterior caiguda lletja de veritat a la recta del darrere. Després d'anar darrere de Pedro Acosta va tenir un problema tècnic a la moto, va deixar d'accelerar, Àlex Márquez se'l va endur de darrere i després, Albert, no sé si has tingut oportunitat de veure-la, la caiguda d'Àlex va ser lletja de veritat,
6: Sí, va ser molt lletja, jo crec que tots ens vam espantar, no?
1: Sí.
6: Però bueno, mira, ara acaba de publicar un comunicat Gresini Racing dient que l'Àlex que va ser operat ahir a nit amb èxit d'una fractura a la clavícula dreta, que es va estabilitzar en la col·locació d'una placa, i una foto de l'Àlex amb una de les doctores rient, amb la qual cosa
1: sí, sí,
6: que
1: sí.
6: Podia haver passat.
1: Uf.
6: Vull dir, podem estar més que contents, no? Bueno, mira, és que curiosament fa dies ho parlava amb algú, no? Que deien, bueno, és que aquestes de les motos, que és el del Marc Márquez, no?
1: Sí.
6: Ah, amb els diners que guanyen, tal. Dic, bueno, dic, és que tu has de tenir en compte que hi ha feines en aquesta vida.
1: Sí, sí, sí, sí.
6: I esforç en els quals te jugues la vida. I no en som conscients, perquè nosaltres ens sentem davant de la tele, els veiem allí a 350, hem normalitzat que un paio amb una moto vagi a 350 per hora,
1: sí, sí,
6: encara que sigui un circuit i tal. I hi ha gent que juguen, i realment s'estan jugant la vida, no? Per això, bueno, doncs quan hi ha caigudes i es parla, no, és que no l'ha tirat. Bueno, jo tret de l'impresentable de Valentino Rossi
1: sí.
6: A Malàcia, dubto que mai un pilot hagi tingut la intenció de tirar amb un altre, bàsicament per això, perquè som molt conscients que juguem la vida.
1: Evidentment.
6: I la veritat és que les primeres imatges,
1: Sí.
6: Se'n fot la pell de gallina ara mateix, no?
1: Sí, però, sí, mira, sí.
6: Sortosament, un ensurt. També és veritat que aquesta gent està feta d'una pasta especial.
1: Això també t'ho dic.
6: Sembla que siguin de bomba. Sí. Perquè ja et dic jo que si ens passa tu i a mi,
1: no, Ricard.
6: Jo crec que avui no estem ara parlant.
1: No, ni molt menys. Mira. Vaja. No. En fi, això va així. Albert Escuer, mira, han passat coses importants al món del bàsquet. Primer, victòria ahir, 75-72 davant del Gran Canària, amb triple final de Bellmont. Segon, aquesta setmana es va anunciar que Haiopos deixava de ser patrocinador, però s'ha anunciat també que Ilerna passarà a ser el nou patrocinador amb més aport econòmic. I tercer, que amb la victòria d'ahir, el Força Lleida està

0: és exemplificatiu de com ha anat la temporada. Un inici espectacular, després una davallada que es foten cops de cap contra la paret perquè no ens ho creiem, no ens ho acabaven, i la revifada final per guanyar doncs, ahir el partit i finalment la permanència. Per tant, bones notícies, i pel que fa al patrocinador, doncs el mateix. No? O sigui, Andreu Pi, que és el president del grup ICG, sempre havia dit que estaria al costat del club sempre que el club ho necessités. Ara ha aparegut la figura d'un altre patrocinador que pot aportar més diners, doncs és el canvi, de manera gens traumàtica, perquè se va significar doncs, en una roda de premsa de comiat a ICG, i ara falta que es faci oficial l'arribada del nou patrocinador, una qual cosa, efectivament, amb bones notícies.
1: Això totalment d'acord. Em va sobtar una mica el moment en el que es va anunciar que ICG deixava de ser patrocinador quan encara no s'havia aconseguit la permanència. Estava fàcil, però no s'havia aconseguit la permanència a l'ACB. No sé si haguéssim pogut esperar una setmana.
0: Sí, el timing és una mica sorprenent, perquè quan es va convocar als mitjans, roda de premsa al club, dius, ostres, sí. A veure, l'entrenador ha renovat.
1: Sí, sí.
0: El president també ha sortit reescollit. No estem per parlar de renovacions ni baixes. Dius, bueno, suposo que els tiros aniran per aquí, no?, pel tema del patrocinador. Però sí, els timings són una mica sorprenents. És veritat que Lleida fa setmanes que n'anava plena, i suposo que, bueno, doncs abans de sortir primer la notícia del nou patrocinador, doncs el club va voler fer oficial doncs, que marxa l'actual.
1: La injecció de més diners ens permetrà a priori, perquè no tots són diners, però sempre ajuden la temporada vinent afrontar el tema de fitxatges i les renovacions, si s'escau, doncs d'una altra manera. Són dos anys en els que l'equip, a nivell de pressupost, segurament, si no era el darrer, era dels darrers, era candidat a baixar i l'equip s'ha salvat. De cara a l'any vinent, potser haurem de fer un pas més ja en la maduresa d'aquest equip i afrontar-lo, no et dic en reptes de play-off ni de coses estranyes d'Europa, però sí aconseguir un equip que transmeti més regularitat al cap de tot l'any i poder guanyar potser més partits. No sé si ho veus així.
0: Ja, però saps què passa, Ricard? Que al final, d'una banda, els diners és important tenir-los i després, encara més, saber-los gastar.
1: Evidentment.
0: I d'una altra, doncs, que és complicat, perquè jo recordo que doncs, l'any passat, amb aquestes alçades, no, però a primer de juliol, quan renoves a Bateman, quan fitxes a Egin, quan fitxes a Surna, dius, ostres, aquest any, i mira aquest any, no? Aleshores, és important, òbviament, tenir múscul econòmic. També et dic que l'aportació del nou patrocinador, la gent que no es torni boixa, vull dir, continuarem sent dels pressupostos més baixos de la Lliga, tot i que el tema dels pressupostos de la Sèrie és el misteri de la Santíssima Trinitat, però estarem encara, evidentment, a anys llum dels sis grans transatlàntics i a moltíssima distància de clubs com el CB Cabildo, amb el qual vam jugar ahir, perquè recordem que el Gran Canària és propietat del Cabildo. Però, bueno, el que sí és important és veure que el club, curiosament, no té problemes per trobar patrocinadors.
1: Sí, sí, afortunadament.
0: També és veritat que el bàsquet et dona una opció que no te la dona el futbol, que és el tema dels naming rights, no? Que és ficar-li el nom de la marca
1: a
0: l'equip. Fa dos anys la gent no sabia què era i encara menys pronunciar-ho. Pronunciar-ho han passat dos anys i hi ha gent que encara no ho sap, no? Però vull dir que és un win-win. Hi ha molta gent que encara parla del Caprau a Lleida, del TDK Manresa, del Ron Negrit de Joventut.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és un avantatge que té el bàsquet respecte al futbol, per exemple. Però en tot i amb això, tenim un Manresa que porta, crec que són 39 anys a l'ACB, o ha estat 39 anys a l'ACB, a tu que li costa trobar patrocinis, no? Sí. Llavors jo crec que la bona notícia és que el club no té problemes per trobar aquests patrocinis, perquè aquests patrocinis, la gent que no es pensi que ve aquí una empresa i fica 3 milions d'euros damunt de la taula i que a partir de l'any que ve ja, escolta, a salvar-nos de la 25. No és això. Però, bueno, te dona múscul per continuar, doncs, competint a l'ACB, sobretot en aquests 4 primers anys, que són els més complicats, aquest nouvingut, amb tot el que això implica, respecte arbitral, desconeixement de la categoria, rivals amb més trajectòria, però sobretot perquè estàs pagant aquest cànon que són gairebé 600.000 euros
1: anuals. Sí, també.
0: És a dir, el pressupost de la Força Lleida s'han de restar 600.000 més IVA, que és la part que paga el club com a soci, perquè ara és soci de l'ACB, que recordem que ACB vol dir Associació de Clubes de Baloncesto.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb aquesta associació, el Força Lleida n'és soci, però durant les quatre primeres temporades

0: ha de fer, ha de pagar, diguéssim, doncs les seves accions, per dir-ho d'alguna manera. I això mediatitza molt, també. Aleshores, bueno, important tenir patrocinadors, però no ens tornem bojos.
1: No, no, no, evidentment. 8 minuts i mig i arribem a la una, ja que estàvem parlant de diners, jo recordava que la setmana passada no vam estar parlant, perquè va ser festiu a Lleida, i també ha passat coses al món del futbol. Ha passat que Marc Torres, del Lleida Club de Futbol, va convocar roda de premsa per dir que sí, que tenien un inversor, i que, per tant, la història continua. A hores d'ara, els diners físicament o això encara no ha passat, però vaja, vull dir que s'hagi anunciat amb roda de premsa que hi haurà un inversor principal que el Lleida injectarà 1,8 milions d'euros que li permetrà doncs, afrontar l'any vinent amb categoria de Lliga Elit, recordem, perquè esportivament s'ha perdut, i que li permet encarar aquest pla de viabilitat per poder tirar el club endavant. Sergi Tor, bon dia. No sé si va ser una sorpresa la presentació, perquè havia molta gent que havia perdut l'esperança total ja de que es presentés un inversor que es fes càrrec d'això.
2: Bon dia, Ricard. Bon dia, Albert. Bé, però el passat dilluns ja sí que sabíem que havia la comunicació per part del club.
1: No, ho sabíem,
2: que però... Que es va fer el passat divendres. No, però és que no va anunciar res més perquè no va dir el nom. És a dir, de lo que va fer el divendres abans del dia 9 de maig.
1: Sí, però dilluns va ser festiu i no vam parlar per això.
2: Val, però no anem a l'actualitat de dia d'avui, no? Aleshores, clar, l'únic que va dir Marc Torres és que és un anglès, passaport anglès, que viu a França en el sector de l'hostaleria, però no va dir el nom. Hores d'ara, el que tu bé comentes, esperant amb aquest inversor, que si pague, doncs evidentment tindrà una autoritat moral important per tenir veu i vot dins del que ha de ser el futur del futbol a Lleida, tant de bo que sigui aglutinador. Aquesta és la meva postura minoritària a hores d'ara, però que la penso a nivell personal, perquè el cap de setmana també es tanqui amb un nou desastre col·lectiu pel futbol lleidatà, que viu una trajectòria horrorosa, no? S'ha perdut a la ciutat de Lleida, del juvenil, la màxima categoria juvenil, ui viu perquè permite la seva importància. Hores d'ara ja amb el col·lapse de la Lleida, la bandera del futbol base a Lleida, a les categories més avançades, la porta de l'Atlètic Segre, i ha perdut la juvenil nacional. Això vol dir que la pròxima temporada estarà la juvenil preferent. Conseqüència, doncs que es part una generació, perquè per molt que diguin de que guanyen 10 lligues amb categories inferiors, que està molt bé, perquè hores d'ara l'Atlètic Segre és el dominador absolut del futbol base a Lleida, tot acaba i tot culmina amb el teu juvenil A. I si baixes de categoria i estàs a la preferent, doncs tota una generació que tu has cuidat des de Alevini, que ha anat passant per les categories amb el que això significa, hores d'ara, si tenen ofertes, perquè ara tot és molt líquid, i si hi ha ofertes de nacional de ciutats pròximes a Lleida, marxaran. I per tant és un desastre i és dur perdre la nacional. Tot i que segons sembla, doncs tot està molt bé perquè s'ha guanyat a 10 lligues inferiors i també a més ha baixat el Tàrrega, és a dir, baixa el Tàrrega i per tant a tot el futbol lleidatà l'únic que hores d'ara hi ha és la permanència del Mollerussa a tercera divisió i la permanència de l'Alpicat i del Balaguer, ui viu, no a l'elit sinó a primera catalana, així estem.
1: Albert.
0: Mira, jo pel que fa a Lleida, Ricard, ahir em va tocar la Bonoloto i te compraré un apartament a Miami i et donaré 10 milions d'euros perquè tinguis doncs, una jubilació digna. No, tu creus o t'esperes a que et doni les claus de l'apartament els 10 milions?
1: No, no, per això deia que a hores d'ara no sabem res dels diners. No, no, jo ara ja no em crec res, Albert.
2: S'ha d'esperar de 2 o 3 setmanes, exacte, prudència.
0: Jo el comunicat que vull llegir és acord amb la Seguretat Social i Hisenda per eixugar el deute.
1: Vale, i si passa...
0: Per un pla de viabilitat. Aquest és el comunicat que vull llegir. Perquè després que surti Marc Torres a parlar, que digui el que vulgui. Marc Torres va dir que l'administrador concursal havia presentat l'informe al jutge i jo, divendres a les 6 de la tarda, a mi em diuen que això no és cert. En alguna cosa, jo crec que Marc Torres va fer una roda de premsa d'automenatge, va veure la de Florentino i se vino arriba i ja està. Però conyes a banda... Jo el comunicat que vull llegir és aquest. Que s'hagi trobat un inversor és una fantàstica notícia, però la veritable bona notícia serà quan aquest inversor fiqui els diners.
1: Sí.
0: Jo no dic que no els fiqui, però de moment, a dia d'avui, estem igual que els últims 10 mesos. Efectes pràctics, efectes emocionals, evidentment, és un xut d'adrenalina, no? Que et vinguin i diguin que hi ha un inversor, que fotrà 1,8, que pla de... Fantàstic. però el moviment se muestra andando. I jo espero que aquesta setmana doncs, bueno, hi hagi moviments en aquest sentit i es confirmi si efectivament doncs, aquesta persona deposita els diners que s'ha compromès a depositar.
1: Si això passa, el panorama torna a ser el mateix. Dos equips a la ciutat...
2: Bueno, s'haurà de veure bé què és el que diu el clar. Si passe, si pague, jo crec que tindrà una autoritat moral de posar els diners. Això és indiscutible, sí, aviam, no? Aquesta persona desconeguda, hores d'ara.
1: L'Atlètic Lleida transitarà a Tercera Federació, el Lleida Club de Futbol a Lliga Elit, sí. L'Atlètic Lleida ha dit que estan encantats de que arribi un nou inversor i que,
2: sí, l'últim paràf,
1: i que volen redreçar o renormalitzar les relacions correcte. Entre els dos clubs. Parlem de clubs, no de Marc Torres, eh?
2: Sí, correcte, correcte. No, l'altra part de la roda de premsa és que Marc Torres aparte. És a dir, Marc Torres va dir que no continuaria, per tant, quan arribi aquest inversor i aboni el que s'ha promès, Marc Torres ja quedarà història dins del que és el futbol lleidatà.
0: Saps què passa? Que fa una roda de premsa de Bartolo i critiquem que la meitat la dedica al Lleida. Després fa una roda de premsa a Marc Torres, i home, la meitat no, però el 40% també la dedica a l'Atlètic Lleida. Llavors, bueno, jo crec que el que hem dit mil vegades, sisplau, fiquem-nos en sèrio i ja està. Si no ens podem juntar, perquè sembla que és inviable, no ens juntem, però que cadascú faci la seva vida sí. I que s'oblidi de l'altre. Perquè al final uns i altres s'han anat retroalimentant durant aquests anys. El problema és que el discurs de l'Atlètic Lleida ha estat horrible i que comunicativament ha estat horrible i ha donat benzina al Lleida i també a l'afició. Però escolta, poden cohabitar dos clubs a la ciutat? S'ha demostrat que sí, no?
1: No, per poder, sí. El que passa és que em dóna la sensació que ara es necessiten ja.
2: Bueno, sí que poden cohabitar, però està el desastre. Bueno, desastre de tot el futbol lleidatà amb la seva globalitat.
1: Comunicativament veig que es necessiten ara.
0: No, clar, home, perquè s'han estat retroalimentant, sí, és clar. El que et dic, l'exemple és aquest, Bartolo, mitja roda de premsa del Lleida, Marc Torres, 40% de la roda de premsa, agraïments als de l'Atlètic Segre, i aquesta ciutat ja sabeu com funciona, i aquesta ciutat, i no sé què, i els altres, i patim, i patam. Prou ja, home.
2: Bueno, perquè a falta de gols, hores d'ara l'espectacle del futbol lleidatà està a les sales de premsa, fixa't, tu és un titular.
1: Ja, però l'espectacle
2: però
1: és molt lamentable,
2: gols,
1: l'espectacle no és aquest.
0: Però clar, espectacle per la gent a la qual parla Marc Torres, que sortosament no és tota la gent d'aquesta ciutat.
2: No, però Marc Torres sí que ha connectat amb la solitud de l'aficionat del Lleida. L'aficionat del Lleida des de fa molts anys és un debat molt ampli. Albert, se sent molt sol, tu vas al servei, algú va dir, i t'entra unes basques, però unes basques d'olor, de pudor, de moltes coses. Aleshores, l'aficionat del Lleida està molt sol.
1: Però això canviarà ara amb el nou conveni.
2: Que hi ha un sector aficionat del Lleida que se sent molt sol.
0: Però, Sergi, que tot el que denuncia Marc Torres és el mateix que denunciava el Bar Estre durant molts anys. Que no hem avançat res.
1: No. Però ara...
0: No hem avançat res.
1: Albert, que...
0: Vam acabar trossos. Que hi ha gent que no es volen. Les institucions no ens ajuden. El discurs és el mateix.
1: Ara ens plantem ara ens plantem a la una, però tot s'arreglarà amb el nou conveni, no sé, que ja en parlarem la setmana vinent.
2: Prudència.
1: Albert Escobar i Sergi Torra, una abraçada. Que tingueu bona setmana.
2: Fins ara, bon migdia.
0: Adéu.
1: Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Demà tornem des de Lleida a les 12:20, ara al migdia de COPE, Catalunya i Andorra.
3: És la una de la tarda, són les 12 en les Islas Canàries.
4: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
5: Estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE de este lunes maravilloso 18 de mayo desde no un menos precioso Hotel Querencia en Sevilla, ¿eh? Y este lunes es el día después. El día después de las elecciones en Andalucía que nos dejan varios titulares y alguna reflexión. Los titulares serían... Juanma Moreno arrasa en Andalucía en las segundas elecciones autonómicas con más participación. Ha ganado 150.000 votos, se queda a dos de la mayoría absoluta, 8 años después de llegar a San Telmo. El segundo titular sería que el Partido Socialista se desploma. Quinto suelo que rompe el Partido Socialista en una convocatoria electoral. Desplome en Extremadura, desplome en Aragón, desplome en Castilla y León, desplome aquí en Andalucía y buscan el centro de la tierra, Y también te digo, inexplicable que todavía tengan 18 diputados con la que está cayendo de corrupción institucionalizada y de persecución fiscal en nuestro país. El presidente de Castilla-La Mancha, Paje, acaba de decir esto.
5: Desde que se pactó en el 23 al precio insufrible de la igualdad, los ciudadanos están hablando elección tras elección y están mandando un mensaje muy claro, muy nítido. Pero es evidente que ese mensaje, cuando el destinatario al que va dirigido no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez.
3: Y el tercer titular sería que el resultado de las urnas dice que Vox tiene que ser el socio natural del Partido Popular. Se lo están pidiendo los electores de derecha y de derecha liberal en todas las convocatorias. El Partido Popular más Vox suma un 56% del electorado. El Partido Popular más Vox doblan los votos de la izquierda en Andalucía y el Partido Popular tiene más diputados que toda la izquierda junta. Así que, visto esto, ¿cuáles serían las reflexiones? Mira, la primera, si el Partido Socialista está buscando para las generales 500.000 votos más en Andalucía, ya se puede poner a buscar, ¿eh? Porque el bloque de la derecha ha sacado 2.200.000 votos y el bloque de la izquierda 1.3 millones. En Andalucía, como en Aragón, la extrema izquierda que triunfa es nacionalista, es decir, la que se consigue gracias a las subvenciones por ser distintos a lo que une a los españoles. Adelante Andalucía es como Xunta aragonesista, comunistas elaborados y excluyentes desde el momento en el que lo que buscan es lo distinto frente a la unidad. Hay una realidad que, como la gota malaya, se repite constantemente, lo decía Page. Los votantes del Partido Popular quieren a Vox en la ecuación. Las campañas electorales del PP tienen que dejar de ser campañas anti-Vox y empezar a ser campañas que seduzcan a sus votantes. Es Juanma Moreno el que fijó el objetivo de estas elecciones: no necesitar a Vox. Y esto era absurdo. Y por último, en el peor de los casos, queda un año de sanchismo que va a ser demoledor para sus intereses. Tiempo más que suficiente para que Feijóo articule una propuesta electoral atractiva que se dirija a su votante actual y potencial. Mira, los temas que están moviendo el voto en nuestro país de manera más clara son evidentes: España, la inmigración, la vivienda, la corrupción, los impuestos y todo. La situación de descomposición institucional en España, la inmigración descontrolada, la ruptura del mercado de la vivienda, del mercado laboral y ese crecimiento de la clase media baja, destruyendo a la clase media, son todo consecuencias de 8 años de sanchismo. Una vez claro el diagnóstico, solo falta una propuesta valiente.
6: Pilar García de la Granja.
4: Mediodía COPE.
3: Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. Shakira,
7: absuelta de fraude fiscal, Hacienda tendrá que devolverle 60 millones de euros más intereses. La agencia tributaria no ha podido demostrar que la cantante colombiana residió en 2011 en nuestro país más de 183 días.
3: Begoña Gómez.
7: La mujer del presidente del gobierno pide su absolución y asegura que no cometió delito alguno, lo dice el escrito de conclusiones a su fecha que acabamos de conocer.
3: Ya hay fecha para la primera encíclica del Papa, Ángela.
7: La primera de León XIV, sí, Pilar, el lunes que viene, 25 de mayo, va a publicar Magnífica Humanitas, dedicada al cuidado de las personas en la era de la inteligencia artificial.
3: Médicos.
7: Y han entrado ya en su cuarta semana de huelga sin avances con el Ministerio de Sanidad, un conflicto que está estancado. En unos minutos, aquí en Mediodía COPE, hablamos con un médico internista.
3: Y premios Bravo.
7: Javier Cerca, a Lauda Ruiz de Azúa, Rosalía, Carlos Roca, la Fundación COPE, que imparte el máster COPE, y José Luis Pérez son algunos de los galardonados por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
3: Gracias, Ángela. Y en el deporte, ¿qué nos trae este lunes José Luis Corrochano? Buenas tardes.
8: Pilar, buenas tardes. Tres nombres propios en el Real Madrid: Mourinho, Enrique Riquelme y Dani Carvajal, que acaba de anunciar que se marcha del Real Madrid. Melchor Ruiz.
9: Sí, comunicado del Real Madrid, donde Florentino Pérez denomina a Carvajal como una leyenda del fútbol mundial y seguramente uno de los referentes de este equipo. Dice que Carvajal termina una etapa maravillosa a la conclusión de esta temporada. Es uno de los 5 jugadores que ha conseguido 6 Champions, 23 temporadas en el Real Madrid, 10 en la cantera, 13 en el primer equipo, con los que ha conseguido 27 títulos.
8: Carvajal se despide este fin de semana con el partido contra el Athletic de Bilbao. Mourinho dijo el sábado que espera esta semana una conversación con el Real Madrid. Y el otro asunto es si habrá o no elecciones. El sábado 23 se acaba el plazo para presentar las candidaturas y acaba de publicar el Confidencial que Enrique Riquelme ha decidido presentarse a las elecciones. A las 2 de la tarde está prevista la firma de renovación de Hansi Flick con el Barcelona hasta el año 2028 y estamos pendientes de unas pruebas a Fermín con un problema en el quinto metatarsiano del pie derecho. Y una noticia más, informa Quique Iglesias que Manolo González va a seguir un año más en el Español.
3: Gracias, Corro, esto es Mediodía COPE.
10: Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
11: No és d'estranyar que Manolo González continuï a l'Espanyol. S'ho ha guanyat. S'ho ha guanyat de moltes maneres, s'ho ha guanyat, eh? De moltes maneres. Bé, benvinguts a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra. Benvinguts i ben trobats. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. I parlem d'infraestructures. Parlem d'infraestructures. Però per parlar d'infraestructures, per començar, hem d'entendre d'on ve tot això del que parlarem. I tot això del que ve precisament de la futura aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Que s'aprovin uns pressupostos en aquest país, sigui on sigui, doncs ja és una... Ja és una novetat, ja és una notícia, eh? Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
12: Què tal?
11: Sembla que ja tenim a l'horitzó la futura aprovació d'aquests pressupostos, no?
12: Sí, el camí sembla que està lliure, però per això ens hem hagut d'esperar a que passin les eleccions a Andalusia, que de totes maneres el Partit Socialista tampoc és que li hagi servit de gaire, no? No volien, si aprovaven els pressupostos, tenint en compte les sessions, i que ara us explicarem, del PSC, especialment Esquerra Republicana, doncs no volien entorpir el camí a Maria Jesús Montero, però el cert és que no ha servit de gran
11: res.
12: Cosa, com deia.
11: De res.
12: Però bueno, tot està encarrilat. De fet, aquest dilluns a la tarda es reunirà el Consell Nacional d'Esquerra per decidir si avala les condicions pactades amb el govern, amb el PSC. Si dona llum verda, demà ja podria arribar la fotografia política, per dir-ho d'alguna forma, de l'acord amb la signatura entre Salvador Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Un dels elements centrals de la negociació és, ja ho comentaves, és la nova línia ferroviària orbital que impulsa Esquerra. Es tracta d'un projecte de gran abast que connectaria ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense haver de passar per Barcelona. Això és com una mena de quart cinturó ferroviari.
11: Sí, senyor.
12: Això val diners, una inversió d'uns 5.200 milions d'euros que hauria d'assumir l'Estat. Que això ja s'ha de veure, clar. Amb l'horitzó de completar-se cap al 2040.
11: Això ho ha d'assumir l'Estat.
12: Aquesta és la idea. S'ha de veure la lletra petita, però, clar, la idea d'Esquerra és que ho assumeixi l'Estat.
11: Jo estic una mica perdut amb això. No sé si em pots posar... Ara et ficaré en un bassal, perquè no sé si tu ho sabràs o no. Suposo que millor que jo, segur. A veure, però això no s'ha traspassat a la Generalitat, el tema Rodalies i Ferroviaris? No s'ha traspassat encara, no?
12: Que va.
11: La xarxa depèn de l'Estat.
12: És que no serà fàcil, perquè aquí hi ha un problema. Si es vol circular també per Europa, que les mercaderies vagin cap a Europa...
11: Sí.
12: Ha de tenir una determinada condició, que si traspasses a la Generalitat, això ja no es pot mantenir. Per això no tot són flors i violes. O sigui, que és que no serà fàcil i al final, per molt que diguin, o sigui, no serà un traspàs a la Generalitat. L'Estat ha de ser-hi, sí o sí.
11: Clar.
12: I fins i tot amb una majoria, encara que sigui del 51%, però ha de ser en aquest nou òrgan gestor de les infraestructures i fins i tot amb majoria. Perquè per molt que diguin, No és tan fàcil.
11: És a dir, que tota aquesta gestió d'aquesta, de la nova Renfe, d'aquesta nova empresa que s'ha fet per coordinar-ho tot...
12: Ara mateix res.
11: És una qüestió que ara mateix
12: res.
11: Absolutament res,
12: es
11: no?
12: Es parla d'això de la R1, que és la primera que en teoria hauria de controlar la Generalitat, però fins i tot amb aquesta sessió que es fa a la nova empresa de Rodalies, ara mateix... qui té majoria és l'operadora, eh? És Renfe, és l'Estat.
11: És Renfe, sí.
12: És l'Estat, precisament per això.
11: No es pot treure
12: de la xarxa ferroviària d'interès general, això està clar.
11: Els treballadors de Renfe ja ho demanaven així.
12: No és tan fàcil, aquí flors i violes, però no és tan fàcil. I un dels problemes que precisament ens comentava l'exministra Ana Pastor, l'exministra de Foment, és que les línies són les que són. I la Generalitat el que sí gestiona és el trajecte, els horaris, i ho ha carregat tant i de tal manera...
11: Que no dona l'abast,
12: que no dona.
11: Exacte. Que s'ho diguin els usuaris de Rodalies diàriament, eh?
12: Aquesta és
11: jo
12: una,
11: mateix,
12: eh?
11: Aquest matí. Mare
12: per exemple, aquesta és una, però res, 5 cèntims. El Consorci de la Zona Franca també volen que la Generalitat i l'Ajuntament tinguin majoria. Poca broma el que es juga amb el Consorci, eh? Dona feina a més de 137.000 persones, de més de 330 empreses i contribueix al PIB amb més de 9.000 milions d'euros. i evidentment que també es doti a l'Agència Tributària de Catalunya de més recursos, no? En aquest cas 527 milions d'euros amb l'objectiu de que faci la gestió integral, no? Que tingui la gestió integral a Catalunya. En definitiva, que tingui les claus de l'etament, sí, com s'acostuma a dir la Generalitat. Poca broma, eh? Què es demana? Poca broma. Clar, tenint en compte aquest panorama, a veure qui anuncia això abans de les eleccions d'Andalusia. I això només són tres pinzellades d'última hora.
11: Pues és igual, tard o d'hora això s'haurà de denunciar, possiblement també de denunciar en funció de com ho enfoquis, i ja veurem. Des del punt de vista de Rodalies, mireu, aquesta línia orbital, aquests 5.000 i pico milions que ens comentava la Yolanda que estan previstos per invertir, per construir-la, la línia orbital parcialment ja està construïda perquè hi ha zones que coincideixen amb trams que ja estan en servei. Però clar, en principi un anunci de cara a l'usuari és bo. Tot això és bo. És a dir, tenir més infraestructures, una línia orbital, que no és una cosa nova, és una idea que ja venia de fa temps, és una qüestió bona. Ara, a partir d'aquí, reflexionem. Això ajudarà a descongestionar les línies de Rodalies que tenim ara? Després, ara mateix és el moment de llançar-se cap aquí? Tenim com tenim ara mateix la xarxa de Rodalies, que los horarios, la web va por su lado, los trenes aparecen por el otro, en fi, qualsevol moment, jo mateix aquest matí he tingut aquesta experiència d'un tren que apareix del no-res i que anava cap a un lloc que no tenia res a veure amb l'anunciat. Això passa diàriament cada minut. Com ho mirem, això? Doncs en parlem. I en parlem amb el senyor Joan Carles Salmerón. El senyor Joan Carles Salmerón és expert en transport i director de Terminus i Centre d'Estudis de Transport. Joan Carles, bon dia, benvingut.
10: Bon dia.
11: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada, aquesta línia orbital es pot fer?
10: Sí, i tant, es pot fer. La cosa és que, com bé deies a la introducció, no podem oblidar que com a societat hem d'exigir que es compleixi tot el pla de Rodalies, que es posi tota la xarxa ferroviària de Rodalies al dia. Ara han començat inversions, però no són suficients. Han de seguir endavant aquestes inversions i s'ha de posar la xarxa ferroviària al dia. I també és veritat que l'anunci d'avui és bastant important, és molt important, perquè l'anunci d'avui demostra com aquesta xarxa ferroviària i al final la xarxa de transport públic creixerà tant i tant en els propers anys que també serà necessària una cosa com la línia orbital.
11: Clar, està bé que creixi, però possiblement tots aquests diners no harien millor el que tu deies ara mateix, no? A l'acabar de mantenir el que ja tenim i posar-ho al dia.
10: Sí, una cosa ha d'estar completament, hem d'exigir que una cosa estigui completament separada de l'altra. Aquestes inversions que han començat, tot just han començat amb la xarxa de Rodalies, han de seguir i no ens han de distreure amb la línia orbital ferroviària, que també és necessària, però ha d'anar completament al marge uns diners d'uns altres.
11: Dóna la sensació que quan parlem d'aquestes situacions de línies orbitals estem parlant de projectes que a vegades són tan eterns que no sé si s'acaben complimentant o quan toca posar-los en marxa hi ha altres necessitats que fan obsoletes o deixen obsoletes aquestes històries.
10: Per desgràcia, vivim a Catalunya on les infraestructures moltes vegades sempre passen, com bé deies, a segon pla. Fins i tot en aquest cas podem contemplar-ho com una ronda ferroviària i evidentment fa 30 i 40 anys que tenim aquesta ronda a nivell viari, a nivell d'autovies, i en canvi no a nivell ferroviari. Ja qualsevol altre país d'Europa això ja estaria fet i no encara haurem d'esperar 20 anys fins que això es faci. Sí.
11: Com, bàsicament, quan parlem de transport ferroviari, de rodalies o de mercaderies, estem parlant de sostenibilitat, estem parlant d'un transport massiu de viatgers i passatgers. I parlant d'això del tema rodalies, Joan Carles, deies que les inversions encara no són les que haurien de ser. Clar, no sé si va ser el ministre el que va dir no, Rodalies está para tirarlo abajo y volverlo a hacer. Això, penso que ho va dir, no? Hosti, tan malament està la cosa.
10: Sí, per això des del mes de gener reclamàvem, quan va haver-hi tot l'inici del caos de Rodalies, reclamàvem una doble actuació, però que aquesta doble actuació havia de començar de manera immediata. Per un costat s'han d'arreglar i han de seguir aquestes inversions, han de seguir molt en el temps aquestes inversions per posar la xarxa ferroviària al dia. Perquè, com va dir el ministre, la xarxa de Rodalies avui està destrossada. i llavors s'ha de posar al dia i ha de fer un servei, aquest dret essencial que és la mobilitat, ha de fer un servei eficient. I en paral·lel, i que també ha de començar ja, s'han de planificar les infraestructures de futur. Però perquè aquestes infraestructures de futur estiguin fetes en aquest futur, a 15-20 anys, també s'han de començar ara. Per això dèiem que s'ha d'actuar amb aquest doble front. És probable que la línia orbital ferroviària sigui una d'aquestes obres de futur que serveixin per unir tota la xarxa ferroviària sense passar per Barcelona. Però també han d'haver-hi altres obres a part d'aquestes, sí.
13: Doncs tant de bo sigui així i que ho vegi, que no mori abans de veure tot això acabat, que seria una qüestió interessant perquè a vegades s'ha dilata massa en el temps. Senyor Joan Carles Salmenor, expert en transport i director de Terminus i Centre d'Estudis de Transport, escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet sobre tot això, molt amable.
10: Gràcies a vosaltres, fins a propera.
13: A propera, moltes gràcies. Mireu, d'entrada, bàsicament, si posem xifres a aquesta línia orbital, serien 120 quilòmetres de línia, 40 estacions, i el que ens explicava la Yolanda Canales, 5.200 milions d'euros d'inversió fins al 2041. Bàsicament, ara mateix, d'aquestes 40 estacions, 23 serien noves. La resta, les 17 que queden, ja estan en servei. I ara mateix, l'única que té finançament garantit a través del Pla de Rodalies és entre Granollers i Terrassa. La culminació està prevista el 2041. Bueno, ja echemos, la cosa ja sabeu com va així, no sé què canviï molt. Va, que de seguida anirem cap a parlar de la vaga que tenim a sobre. Avui ja sabeu que els docents estan mobilitzats, un dia bastant mogudet en qüestions de pluges i temps al barcelonès, però avui la vaga dels docents està concentrada al barcelonès. De seguida en parlarem d'això, farem 5 cèntims aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra. Però abans, ja sabeu que les coses de canviar noms van com van. I segurament ja has vist que Securitas Direct és ara Verisure. I saps per què? Doncs perquè darrerament s'ha convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a nivell global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, Verisure. Verisure. Doncs canviar només el nom, però seguiran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, responent davant el perill en menys de 20 segons i oferint un servei extraordinari valorat en 9 sobre 10. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
4: Escuchas Mediodía COPE.
6: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. Por si le echabais de menos.
14: ¿Y usted no abre nunca la boca?
6: Ha vuelto.
14: ¡Chico, qué sorpresa!
6: Porque Chuck Norris no desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate. 1, 2 y 3. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
15: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
16: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
15: Hazte mutuero.
16: Condiciones en Mutua.es.
17: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
18: Carglass cambia. Carglass repara.
19: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Esos son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil. Para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
20: 99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en Soloptical.
21: Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Y además, por tiempo limitado, llévate una Smart TV TCL 55 pulgadas y ahorra hasta 502 euros. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
22: El Betia y Caser.
23: Caser y el Betia.
22: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
23: Porque juntos mejoramos para ti.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
13: Avui els docents s'han manifestat a Barcelona sota la pluja, una pluja constant, potent, per exigir a Educació que atengui les seves demandes. Bàsicament, els sindicats han reclamat als grups polítics que no donin suport a uns comptes, parlant de pressupostos, tot relacionat, que no reverteixin en l'emergència educativa. Ha plogut, i molt, i allà hem estat també mullant-se de valent el Guillermo Castro, que ja s'ha pres uns quants cafès per intentar trencar l'or. Guillem, com estàs? Bon dia, benvingut.
2: Bon dia, José Miguel.
13: On t'has refugiat ara mateix de la pluja?
2: Ara mateix estic davant d'una cafeteria, on estic a una cafeteria per prendre'm el tercer, perquè realment estic passant molt de fred aquí fora i jo crec que fins i tot els manifestants també, perquè he estat parlant amb alguns que ja marxaven cap a casa degut a aquesta pluja que ha esdevingut quasi torrencial a la ciutat de Barcelona.
13: T'has de prendre un cafetó amb llet, una cosa més contundent, un cafè sol, és una mica així, i acabaràs dels nervis. Rei, vindràs aquí,
2: sí,
13: que semblarà
2: sí, no,
13: que tinguis...
2: Sí, sí, està clar. Encara que tinc un dia llarg, està clar que aquests cafès em tornaran una mica boig, la veritat.
13: Bé, com ha anat la... Explica'ns, com ha anat la manifestació i les protestes? Què has vist,
2: doncs, Guillem? Doncs aquesta manifestació s'ha mogut des de Sagrada Família, on s'ha fet una petita performance. Després ha passat a Jardinets de Gràcia, on ha començat la verdadera sí. mobilització, per dir-ho així,
13: sí.
2: fins al Departament d'Educació. I precisament en aquesta manifestació hem parlat amb l'Àngel Segarra, portaveu de la Intersindical, per saber com veu demà aquesta reunió a la mesa sectorial per a veure si acorden o no per fer unes condicions justes.
23: Bé, estem rebent unes propostes però són molt insuficients perquè portem un dèficit acumulat de molts anys, més d'un decenni, i les últimes ofertes que han arribat no satisfan ni de prop les nostres demandes, que són molt necessàries, i estem en un moment límit a educació.
24: I com de prop ho veus? Tu creus que a partir de demà començarà a prendre-us més en sèrio educació?
23: Ens agradaria molt, i esperem que Educació faci ja un apropament seriós a les nostres reivindicacions, perquè són les reivindicacions de la nostra societat. Ens mereixem un sistema educatiu molt més ben proveït i esperem que sigui així, però fa pensar que les coses no s'estan movent com voldríem. Hem arribat també a un moment en què hi ha masses coses sobre la taula. Entenem que per les famílies i que per la societat això és difícil, però ha estat així. Portem molts anys que no s'ha invertit en educació el que s'ha d'invertir. S'hauria d'invertir un 6% del PIB i no s'ha arribat ni al 2 o al 3, i ens trobem en aquest moment que és un aixucac fort per tota la societat i pel sistema educatiu.
13: Bé, és el que explicava bàsicament tot això. Guillem, no sé si saps si has preguntat pel tema de que van, o la proposta de la possible vaga indefinida que es proposarà si això comença a no arreglar-se.
2: En teoria, he estat parlant amb uns quants portaveus i m'han dit que és una possibilitat que s'està valorant, perquè és un problema que, com bé ha dit aquest home, no els estan escoltant. Llavors, pues, és una possibilitat bastant real ara mateix.
13: Plou molt?
2: Sí, segueix plovent, i de fet els manifestants han pujat fa escassos 20 minuts carrer Aribau amunt per encetar Via Augusta i arribar finalment al departament. I, clar, tot enmig d'una tempesta, i jo crec que han anat perdent gent, com he comentat abans.
13: Sí, sí, és que l'està caient de valent. Ara mateix a Barcelona hi ha hagut un moment, i pel que m'expliques ara mateix encara està plovent i de valent allà fora.
2: Sí, sí, exacte.
13: És que no tinc finestres aquí a l'estudi, no puc veure si plou o no plou. És una qüestió, Guillem, que...
2: Ja t'ho dic jo.
13: Bé, sobretot, no et refredis, que no estem per baixes, vale? Tu...
2: No, sí, sí, no et preocupis.
13: La bufanda, si cal, el que calgui, d'acord?
2: D'acord.
13: Una abraçada, Guillem, gràcies.
2: Igualment.
13: Adéu, gràcies, Guillem. Doncs bé, bàsicament aquesta tarda és el que estava marcant el Meteocat, eh? Pluges i una alerta, sobretot des del Garraf fins a l'Alt Empordà, hi ha una alerta per intensitat de pluja a tota aquesta façana, sobretot molt concentrat també a les comarques de Girona, en aquesta alerta per intensitat de pluja serà taronja. Bé, tornant al tema docents, la performance que estava parlant abans el Guillem és que bàsicament han barrat el pas d'accés a la Sagrada Família. Aquesta performance impedia l'accés a la Sagrada Família. Imagineu l'empipament d'aquells turistes, aquelles persones, els turistes que no deuen entendre res del que està passant, i, bueno, anava a dir, les persones que sí, que no sé si seran les que en aquell moment estaven accedint a la Sagrada Família, amb tota la cua que hi ha i temps d'espera que hi ha per accedir a la Sagrada Família i no et deixen entrar. Suposo que l'empipament hauria de ser important. Va, de seguida arribarem a 2:15, serà el moment d'actualitzar la informació de servei, ja fes 5 cèntims del temps que ens espera de cara a aquesta tarda. Parlarem del trànsit, els esports amb la salvació de l'Espanyol, la renovació de Manolo, i després parlarem d'una qüestió interessantíssima, el boom dels vestits de graduació. Tal i com escolteu, això de les festes de graduació, de posar-se de punto, posar-se superguai, vestir-se bé, és molt de festes dels Estats Units. Bé, ja ho sé, segurament vosaltres, igual que jo, ho heu vist a les pel·lis, allò que fan aquella festa de graduació i sembla que sigui una boda. Doncs ara aquesta moda cau i cau amb força aquí, a Espanya. I parlem amb una botiga que ha obert sucursals, va començar a dir, ha obert sucursals amb molt d'èxit, per vendre aquests vestits de graduació. Hi ha cues de fins a 5 hores. No us estic enganyant, eh? Cues de fins a 5 hores per aconseguir un d'aquests vestits. Va, que de seguida en parlem de tot això aquí, a migdia, a COPE, a Catalunya i Andorra.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Són els horaris de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. Senyal, amb aquestes senyals horàries és el moment d'actualitzar i fer 5 cèntims a la informació de serveis. I comencem per la meteo. Bàsicament, la meteo, i el Guillem fa uns minuts ens ho feia una aposta directament des del carrer, cau a bots i barrals a Barcelona ara mateix, plou i plou de valent. Curiosament, el barcelonès és l'única comarca ara mateix del litoral, des del Garraf cap amunt, que no té una alerta activada per intensitat de pluja, però cau forta. Ja sabeu com són aquestes coses. Això és el que ens diu el mapa del Meteocat, que des de l'Alt Penedès al Garraf cap amunt seguim litoral i prelitoral, hi ha una alerta activada per intensitat de pluja que s'eleva a taronja a comarques com el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, l'Alt Empordà, per tota aquesta zona on es preveu que caiguin les pluges, els patacs de pluja més importants. La temperatura es mantindrà fresqueta, però això es va acabant. Ja a partir de demà la cosa va de baixa. Demà tindrem un matí de dimarts de sol, núvol, sol d'aquell tèrbol, però ja les temperatures començaran a pujar. La fotografia conforme a pluja serà molt semblant a la d'avui, perquè per la tarda tornaran aquestes tempestes d'evolució molt localitzades a comarques de Girona, comarques del nord de Girona. Estem parlant de la zona on està l'alerta. Demà continuaran aquesta intensitat de pluges ja més rebaixada i a partir de dimecres la cosa ja comença a escampar i les temperatures comencen a pujar. Tant és així que la previsió de cara a divendres, quan acabi la setmana, és que acabem amb temperatures ja de preestiu. Avui el Guillem, el nostre Guillem, estava passant fred amb un cafè amb llet a una cafeteria de Barcelona mentre es cobria la manifestació dels docents. El Guillem acabarà divendres amb màniga curta, no posant-se a l'ombra per no passar calor. Aquesta és la situació. I la situació a la xarxa viària, com la tenim? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments la incidència més important és a l'autovia 2, a l'altura d'Òdena, on aquest matí a primera hora ha bolcat un camió a la calçada en sentit Barcelona. En aquests moments encara s'estan fent les tasques de retirada tant de la càrrega com del camió sinistrat i, com dèiem, continua tallada en sentit Barcelona. Els vehicles són desviats a l'altura de Jorba per la sortida 549 cap a la Nacional 2. Destaquem també en aquests moments la demarcació de Girona, que dos camions també provoquen afectació viària a la C25 a Brunyola, en sentit Girona, on la calçada està tallada i es desvia per la sortida 225 i també la GIB-5332 a l'altura de Bescanó, on la calçada també està tallada per un altre camió accidentat. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, en general domina la fluïdesa, tanmateix observem per càmeres aturades a la C17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit sud i també a la Pota Nora Santa Coloma de Gramenet, retencions cap al nus de la Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Fina. Bona tarda. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
4: Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda. Escolti, i si resulta que no fa ni 24 hores estàvem patint per l'Espanyol i d'aquí una setmana posem l'himne europeu per l'Espanyol.
2: És possible, sí, eh? És que es pot donar la combinació que passi d'una jornada a l'altra d'estar lluitant per no baixar a tenir el cap ficat a Europa, eh?
4: Sí, miri, avui a Esports Cope farem, sobretot el balanç de la penúltima jornada de Lliga Primera Divisió que ens deixa protagonistes. El primer, estem parlant d'ell, Manolo González, tècnic de l'Espanyol. Amb l'Espanyol salvat, s'activa la seva clàusula de renovació una temporada més a la banqueta blanquiblava. Escolta, Manolo, tu vols seguir?
5: Sí, tinc un contracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants. Llavors, a partir d'aquí, pues, jo el contracte el tinc, jo em vull quedar, vull acabar el contracte i vull seguir.
4: Ell vol seguir.
2: Que gran és Manolo.
4: En principi, Monchi vol que Manolo continuï. més sobre la banqueta de l'Espanyol a Esports Cope. Un Espanyol que... A vostè com li prova això de les matemàtiques? Bueno, és igual.
2: No me pongas a prueba.
4: Pericos, que m'escolteu.
2: Vale.
4: L'Espanyol...
2: Calculadora.
4: Que no fa... fa una estona patia per la permanència...
2: Correcte.
4: Jugarà la Conference si...
2: Sí.
4: S'han de donar aquestes 5 condicions. Guanya a la Real Societat. A Cornellà, l'última jornada. La Real Societat ja ha fet la temporada. Té plaça d'Europa League.
2: Sí.
4: El Getafe perd davant d'Osasuna. És veritat que el Getafe juga a la Conference, però Osasuna juga a la permanència. El València no li guanya al Barça?
2: Possible, bueno. És possible.
4: El Rayo perd davant l'Alavés i bueno. S'ha de capgirar la diferència de gols general amb el Getafe, que ara mateix estan 5 gols.
2: Buf.
4: Aquesta és una.
2: És una combinació molt difícil, eh? Tot
4: doncs l'altra és més difícil, perquè l'Espanyol aniria a la Conference si guanya a la Real Societat, el Getafe perd davant d'Osasuna, el València no li guanya al Barça, el Rayo empata o perd davant l'Alavés i l'Atlètic de Bilbao li guanya al Real Madrid. Són les dues vies.
2: Mira, saps una cosa? Estem contents amb el que tenim, que ja hem patit prou, eh? I és curiós com un cop deixada la moixilla psicològica, aquell pes psicològic, com l'Espanyol en dos partits ha funcionat la mar de bé.
4: I miri que parlàvem d'un partit desplaçament a camp d'Osasuna,
2: que no és fàcil.
4: Que no és fàcil.
2: I l'Osasuna també se la juga, eh?
4: I que es comentava molt el tema del Biscotto. Amb un empat ahir, l'Espanyol estaria ara igualment salvat i Osasuna estaria salvat, però amb aquest esperit d'esportivitat l'Espanyol va sortir a fer la seva feina, es va imposar, va obtenir la victòria i ha ficat involuntàriament a Osasuna en un embolic. Però per embolics, el del Girona.
2: Buf, aquí sí que és una final, eh? Realment tal qual.
4: Que lo diga el entrenador Michel Sánchez.
6: És la nostra responsabilitat mirar cap endavant i ser capaços de, depenent de nosaltres mateixos, de guanyar l'últim partit. El que... vol estar amb nosaltres perquè necessitem a tothom, perfecte, és l'últim partit a casa, amb la nostra gent, depenent de nosaltres mateixos, una final. Girona ha tingut molts moments d'aquest tipus i un mes.
4: Si el Girona li guanya a l'Elche, es queda a primera. Si el Girona no li guanya a l'Elche, haurà baixat a segona divisió. I l'altre protagonista del dia, de moment, en òrbita Barça, és aquest, Robert Lewandowski.
7: Nunca olvidaré cuando cantabais mi nombre. Me gustaría decir gracias a mis compañeros, a los entrenadores y a todos los que trabajan en este club. Ha sido un honor jugar por este club.
4: Comiat de Robert Lewandowski al Futbol Club Barcelona. Victòria davant del Betis. El Barça ha tancat una lliga perfecta a casa, immaculada. Ha guanyat els 19 partits al Camp Nou. I en òrbita blaugrana estem pendents de les 2 de la tarda, perquè en principi en aquesta hora, a les 2 de la tarda, ha de signar Hansi Flick la seva renovació pel Barça. I estem pendents, amb la iaia i el cor, de Fermín. L'abast del seu cop al peu. Si és fractura, Fermín podria estar dient adéu al Mundial.
2: Vaja.
4: Doncs atents al jugador del Campillo.
2: És una baixa sensible, per la selecció, Fermín.
4: Seria un pal que Fermín es quedés sense Mundial amb la temporada que ha fet. La resta, doncs, més o menys, ja el coneixeu. 12a Copa de la Reina pel Barça femení abans de la final de la Champions, davant de l'Olympic Lyonnais. El Badawoman ha renovat Marc Ballester i atenció a la notícia avançada pels companys de TV3. Xavi Pascual abonarà la clàusula de 300.000 euros, deixarà el Barça de bàsquet i marxarà a Dubai. El que continua a la seva banqueta és Roberto Íñiguez. A l'Uni Girona i en plena poliesportiva la notícia també del cap de setmana, Gran Premi de Catalunya de MotoGP, aquesta caiguda brutal,
2: molt espectacular
4: d'Àlex Márquez,
2: i encara ha tingut sort,
4: i encara ha tingut sort en un Gran Premi de Catalunya absolutament accidentadíssim.
2: José Luis, moltes gràcies.
4: A vostè, senyor.
2: Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb el Joan Batllori al capdavant. De seguida parlarem d'aquests vestits, d'aquests booms dels vestits de graduació, aquesta moda de muntar com si fos una boda a la graduació de les escoles. És una moda molt importada dels Estats Units, allà és una qüestió normal, habitual, i que ara, de mica en mica, s'imposa aquí, amb cues de fins a 5 hores. a les botigues. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra. Però abans, parlo. Com t'afecta la nova llei d'integritat pública al fer negocis o comprar una vivenda? Pues pasado mañana miércoles, a mediodía COPE, desde el Saló Inmobiliario CIMA en Madrid, la presidenta del Consell General del Notariat t'explicarà els riscos d'aquest avantprojecte pel control del frau. Recorda, demà passat, dimecres, des de la 1 a mediodía COPE.
8: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
9: El hantavirus no es nuevo, se conoce hace décadas y, como te contaba, está asociado a roedores. Los animales infectados eliminan el virus a través de la orina, las heces o la saliva, y una persona puede contagiarse al respirar. La mayoría de hantavirus no se contagian de persona a persona. El problema es esa cepa Andes.
10: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
11: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes, ahora hasta el 31 de mayo, para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
12: Haz tu verano realidad con Travelplan y Viajes El Corte Inglés a precios increíbles, como Punta Cana desde 850 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Travelplan con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
13: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
14: Carglass cambia, Carglass repara.
15: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
16: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.

0: informat.
1: Per cert, ja que parlem d'educació i de les vagues territorialitzades, demà, 19 de maig, la vaga és pel Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. A banda, evidentment, de la taula sectorial, aviam si hi ha un acord o no. Gran dia per Shakira. Hisenda li ha de retornar, atenció, més de 55 milions d'euros. L'Audiència Nacional estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant l'any 2011, tal com exigeix la llei que determina per tributar l'IRPF. Yolanda Bernal, quins han estat els arguments de l'Audiència?
2: L'Audiència Nacional considera que el 2011 l'estada de Shakira a l'estat va ser de 163 dies i que, per tant, l'administració no ha provat que la cantant tingués el nucli d'interessos econòmics a Espanya ni relacions familiars amb residents del nostre país. La sentència, contra la qual encara es pot presentar recurs davant del Tribunal Suprem, conclou que les liquidacions i les sancions aplicades a la cantant són contràries a dret. L'equip jurídic de la cantant ha emès una nota en què aplaudeix aquesta decisió de l'Audiència i afirma que l'acusació contra Shakira no tenia cap lògica ni base real. En l'escrit, la defensa de la cantant assenyala que la mateixa Audiència ha pres una mesura excepcional, condemnar en costes a l'Agència Tributària, que és una penalització que la justícia aplica únicament quan aprecia temeritat i una absoluta manca de fonament per part de l'administració tributària. En el comunicat de la defensa inclou unes declaracions de la mateixa cantant que lamenta l'assenyalament públic brutal que ha patit i els efectes que això ha tingut per a ella i per a la seva família. Diu Shakira en aquest comunicat que durant gairebé una dècada se l'ha tractat com a culpable, s'ha filtrat, distorsionat i amplificat cada pas del procés i s'ha utilitzat el seu nom i la seva figura pública per enviar un missatge amenaçador a la resta de contribuents.
1: Gràcies, Yolanda. Cues de fins a 5 hores per emprovar-se un vestit i comprar-se'l per celebrar la graduació. Aquest és el fenomen que hi ha davant en Deo i Juliet, una botiga de roba juvenil especialitzada en vestits de graduació i on, majoritàriament, famílies i fills i filles esperen pacientment per trobar el look ideal per a una de les nits més esperades del curs. Mar Puerto, d'on ve aquesta moda?
3: Doncs aquesta moda arriba directament dels Estats Units, on estava més de moda posar-se vestits de gala per esdeveniments com graduacions. L'Anna i l'Emma són dues germanes que, juntament amb la seva mare, van crear aquest negoci, O Juliet.
4: Nosotras empezamos hace 14 años, realmente llevamos muchísimo tiempo. Mi madre tenía un negocio local, una mercería aquí en Madrid, en nuestro barrio, ¿sí?, de toda la vida, y empezó a no funcionar. Entonces, justo coincidió con que mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos un año a estudiar. Cuando volvió, nos contó un poco el tipo, pues, que allí el prom estaba como súper de moda y lo mucho que les gustaba.
5: Como el momento de buscar tu vestido era como todo un evento canónico.
3: La primera botiga la van obrir a Madrid, a la zona del nord, però tot va coincidir amb la irrupció de les xarxes socials. Al principi, expliquen, era tot una novetat, però després ja van obrir una altra botiga al centre, després a Barcelona, i ara obriran una de nova a València.
4: Que aquí pues ni Instagram ni redes sociales tampoco eran tan conocidos. Ahora mismo pues subes un vídeo y sí que todos sabemos el concepto de viralidad y que trae un montón de gente y que... Pero en ese momento no sabíamos, probamos. Y me acuerdo que al día siguiente, a los dos días, de meter un par de vestiditos y así, lo que es en la misma mercería de mi madre y ¿sí?, subirlo a redes sociales, venía gente del sur de Madrid, nosotras somos del norte, y entonces como que nos sorprendió muchísimo
5: el darnos cuenta de que había llegado a gente que vivía lejos.
3: I a Barcelona el fenomen, doncs, ja és plenament viu. O Juliet s'ha convertit en una de les botigues de referència per moltes adolescents, especialment per les xarxes socials i el boca a orella entre amigues.
1: No, per cert, Mar, estàs parlant d'aquesta moda, tu t'has apropat a la cua de Barcelona, has parlat amb famílies, amb filles i amb algun pare, no? Què és el que t'han dit?
3: Sí, la Leire i la Rosa són mare i filla i expliquen que han estat hores esperant per entrar a la botiga i també fent una altra cua a part per entrar als provadors. Això sí, han sortit amb les mans plenes.
6: I el que passa és que només deixen entrar en grups de 15.
7: I quanta estona heu estat esperant aproximadament? Dues hores?
8: Per entrar?
7: Una cosa així, sí.
6: Per entrar una hora.
7: Una
6: però
7: hora.
6: Per provar-se, quatre vestits, que és el màxim que et deixen, portar al provador, doncs, fins ara. Des de les 5 que hem sigut les primeres 15 persones,

0: Ara que són les 6 i pico.
1: I com és el vestit que has escollit?
2: Doncs és amb l'esquena oberta i un color com bordeus.
0: Sí, bordeus.
1: Molt bé.
3: Un altre jove explica també que es va enamorar d'un d'aquests vestits per TikTok i per això ha anat a fer cua. Encara no ha entrat a la botiga.
4: Jo penso que potser 3/4 d'hora més.
5: Jo vaig veure a un vídeo de TikTok una noia que portava un vestit. Llavors jo li vaig preguntar d'on era i quin vestit era i doncs, em va dir que era d'aquí. Com vam veure que estava aquí a Barcelona, doncs vam venir aquí.
3: I és que la joventut de la majoria d'aquestes noies fa que moltes vagin acompanyades per les seves mares, que al·lucinen amb la passió que desperten aquests vestits. La Lina no es gradua encara. Acaba de fer 15 anys i amb els seus pares ha anat a escollir el seu vestit. Venen d'Argentina i volen mantenir la tradició.
6: He venido porque es... Hace poco fue mi cumpleaños de 15 y somos de Argentina y hacemos como una pequeña celebración.
7: ¿Y tienes claro el vestido que te quieres comprar? ¿Sabes cómo quieres que sea?
6: Sí, quiero que sea un color verde oliva porque es uno de mis colores favoritos. Y quiero uno que tenga como que no sea pegado al cuerpo para hacerlo más, no tan graduación.
7: ¿Y la madre está a favor de esto o qué?
8: Sí, por supuesto, la estoy acompañando porque por más que aquí no se estila la fiesta de 15, ella ha querido festejarlo. Y bueno, le estoy acompañando a que elija su vestido chulo.
7: ¿Y el padre cómo se siente? Creo que dice que no, así un poco con la mirada, pero estás aquí acompañándola y también haciendo cola, ¿no?
9: Sí, aparte me traen porque quieren que alguien pague también.
3: De fet, moltes clientes reivindiquen també la importància de la comoditat i la personalitat pròpia. El tancament d'una etapa acadèmica s'ha convertit en tota una experiència social marcada per les modes.
10: Gràcies, Mar. Sens dubte, doncs, que les modes, en aquest cas, tenen aquesta reflexió amb aquesta botiga. I el que no és una moda és el que un ha d'esperar per treure el carnet de conduir a Catalunya. Especialment greu la situació a Lleida, n'han parlat aquí a migdia de COPE amb reiterades oportunitats, tant que aquest passat dissabte va haver-hi un examinador especial, no? És a dir, 315 alumnes van tenir un examen extraordinari perquè les dades són increïbles. 5.000 lleidatans estan en llista d'espera, de 3 a 4 mesos per treure's el carnet de conduir. La causa és que falten examinadors. Però aquesta iniciativa no ha estat, doncs, del tot acceptada perquè consideren que s'ha fet d'una manera unilateral i que s'hagués pogut planificar millor. Així, des de la Federació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Peña considera que hi ha hagut per part de la DGT unilateralisme.
11: Ja ens han demostrat que els plans de xoc no funcionen, val? És una mesura precipitada. És una mesura que ens han imposat, vale? No s'ha consensuat amb les autoescoles. Després s'ha discriminat també les nameses per obtenció de permís B, per tant, només el que és motos no es podran examinar, i el que són permisos professionals, que són gent que ja té un coneixement amb circulació, tampoc podran gaudir d'aquest examen extraordinari que ells diuen.
10: D'altra banda, la DGT també ha reforçat els serveis als centres de la Seu d'Urgell i la Pobla de Segur.
12: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.
14: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
13: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
14: Si con las humedades te las tienes que ver.
13: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
12: Murprotec.
10: I amb 9 minuts arriba Esports COPE amb una mala notícia. Joan Batllori, bona tarda.
15: Bona tarda, Sergi. Sí, una molt mala notícia que té a veure amb Fermín, que té una lesió, una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. Haurà de passar pel quiròfan. Segons els experts que hem consultat a Esports COPE, estaria entre 2 i 3 mesos de baixa. Per tant, es perdria el Mundial. Una pèssima notícia per ell i també per la selecció espanyola. S'acaba de fer oficial fa uns minuts un secret a veus. Hansi Flick ha signat el seu nou contracte amb el Barça fins al 2028. Parlarem de l'Espanyol, que respira definitivament, seguirà a primera després d'encadenar la segona victòria consecutiva ahir a Pamplona, 1-2. Manolo González va ser mantejat pels seus futbolistes al final del partit i atenció que el Quique Iglesias explica que ara tot apunta que seguirà a la banqueta de l'Espanyol la propera temporada. Ens farà patir fins al final el Girona, que arriba a l'última jornada de la Lliga en zona de descens. Ha de rebre dissabte que ve a l'Elx a Montilivi. Les comptes són fàcils. Si el Girona guanya, se salvarà. Si empata o perd, baixarà a segona divisió. En futbol femení, el Barça guanya la Copa 3-1 a l'Atlètic de Madrid i es centra ja en la final de la Champions d'aquest dissabte contra l'Olympique de Lió. En bàsquet hi ha notícia també. Xavi Pasqual ja ha comunicat al Barça que deixa el club a final de temporada. Se n'anirà al Dubai. És notícia de fa una estona també. Roberto Íñiguez seguirà com a entrenador de l'Uni Girona i parlarem també d'aquest accidentat Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Àlex Márquez va acabar a l'hospital, té una fractura de clavícula, la caiguda posa els pèls de punta i atenció que el test d'aquest matí Jorge Martín ha caigut i també ha hagut de ser evacuat en ambulància després de patir una caiguda.
10: Vaja, quantes notícies, eh? Algunes bones, algunes no tant, però tot a 3 i 5 Esports Cope. Fins ara, Joan.
15: Gràcies, Sergi.
10: Jo com a oient, ara la línia Cope, a partir de les 3, Pilar García Muñiz i la seva entrada, 3 i 5 Esports Cope amb en Jordi.
16: Editorial.
17: Cadena Cope.
18: La victoria amplia de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas no le permitirá una investidura sin contar con algún tipo de apoyo de Vox. El partido de Abascal se mantiene prácticamente en el mismo resultado que hace 4 años, pero el Partido Popular se queda a 2 escaños de la mayoría absoluta. Es imposible que el PSOE de Sánchez, que se ha desplomado, facilite un gobierno de los populares en solitario. Ese gesto sería coherente con el deseo expresado por los socialistas de evitar un mayor peso político de Vox, pero Sánchez está más interesado en desgastar al PP por sus acuerdos con Vox que en facilitar una gobernabilidad en torno al centro político. Sánchez, a pesar de haber coleccionado un buen número de abultadas derrotas en las elecciones autonómicas, no está dispuesto a sacar consecuencias. Estamos en tiempos en los que las mayorías absolutas son muy difíciles y el crecimiento de la izquierda extrema de la coalición Adelante Andalucía, que emerge con fuerza, ha impedido que la del Partido Popular se repita. Juanma Moreno ha venido marcando dentro del Partido Popular una línea de moderación alejada de la bronca política y de los muros, una aportación significativa para rebajar el nivel de la polarización. Habrá que ver ahora qué tipo de equilibrios consigue. A 2 escaños de una mayoría suficiente en un parlamento de 109 diputados, Moreno puede negociar un apoyo externo de Vox sin que este partido entre en su gobierno. La cuestión más problemática es que Vox está empeñado en defender la llamada prioridad nacional para los servicios sociales y Juanma Moreno dijo en su momento que eso es contrario a la Constitución y al Estatuto de Andalucía.
19: Son las 3, las 2 en Canarias.
17: Pilar García Muñiz.
16: La tarde.
17: COPE. Estar informado.
19: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Esta tarde que hoy hacemos desde la azotea del Hotel Querencia en el centro de Sevilla. Desde aquí tengo una visión, la verdad, que privilegiada de la Catedral, la Giralda. E incluso escuchamos el sonido de sus campanas. Hace poquito acaban de sonar. Pues hoy estamos aquí en este día después de las elecciones andaluzas. Unos comicios que han confirmado la amplia mayoría del Partido Popular de Juanma Moreno. 53 escaños, pero que sin embargo no son suficientes para gobernar en solitario sin negociar antes. Se ha quedado a dos diputados de la mayoría absoluta y eso significa que de lo que se habla hoy aquí es de conversaciones, de sillones, de exigencias y también de cálculos políticos. Juanma Moreno insiste en que con su amplia mayoría es posible un gobierno en solitario y ahí tiene puesta la esperanza, lo ha dicho este mediodía a la salida de la reunión de los varones populares en Génova, en Madrid.
20: Estamos todavía en la resaca de estas elecciones, no hay ningún tipo de contacto ni nada, ahora lo que toca es celebrar un resultado que ha sido muy positivo, un resultado que es histórico para el PP de Andalucía. Al final yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario.
19: Pero la realidad es que el Partido Popular depende de una abstención de la izquierda, que parece bastante improbable, o de un acuerdo con Vox, exactamente lo mismo que en el resto de comicios autonómicos que se han celebrado en los últimos meses. Hace nada hemos escuchado en Mediodía COPE a Manolo Gavira, líder de Vox aquí en Andalucía. Ellos dicen, tienden la mano al Partido Popular.
21: Que el Partido Popular no vea un enemigo en Vox.
16: porque nosotros no nos equivocamos de enemigo. Y lo hemos dicho cada acto público durante esta campaña. El peor enemigo que tiene nuestra nación es Sánchez y su gobierno corrupto y traidor. Y en Andalucía conocemos mucho de la corrupción socialista.
19: Y al margen de la amplia victoria del Partido Popular, el segundo titular que nos dejó el día de ayer fue la derrota del Partido Socialista. María Jesús Montero ha perforado el suelo histórico del PSOE andaluz. Ese suelo estaba en 30 escaños, que fueron los que consiguió Juan Espadas en las últimas elecciones, las de 2022. Bueno, pues la ex vicepresidenta del gobierno ha perdido 2 diputados más, se queda en 28. Aún así, en Ferraz, hoy lejos de hacer autocrítica, se conforman con la no mayoría absoluta del PP. Montse Mínguez es la portavoz del Partido Socialista.
21: Si miramos por bloques, es el bloque de la izquierda el que sube y es el bloque de las derechas el que baja. Por lo tanto, tampoco entendemos esa euforia en el Partido Popular.
19: Pero la realidad es que esa subida de la izquierda se debe al fenómeno de Adelante Andalucía, que ha entrado en el Parlamento con 8 escaños. A lo largo de la tarde vamos a intentar explicarte a dónde han ido los votos del Partido Socialista Andaluz, porque recordamos que es el partido que gobernó esta comunidad autónoma durante más de 40 años. Los expertos lo tienen claro. Algunos se han movido dentro del bloque de la izquierda, otros optaron por Juanma Moreno en 2022 y se han quedado con él. Y luego están los jóvenes, una parte de esos nuevos votantes que en ningún momento han llegado a conectar con el Partido Socialista al que votaron sus padres. Sobre ello vamos a hablar hoy en la tarde de COPE. Todo esto en el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Y queremos saber, no te ríes, Rosa Rosado, si tienes mano o no para las plantas, si les cantas, si les pones música, si las tratas con cariño, si les hablas. ¿Cuál es tu secreto con las plantas? Rosa, muy buenas tardes.
22: Pilar, yo es que me río porque, a ver, fascinación por las plantas yo creo que tenemos todos. Otra cosa es que...
19: es que tengamos mano.
22: Efectivamente.
19: Eso ya es otro cantar.
22: Efectivamente. Nos encantan las plantas, pero vamos a reconocer que en muchas casas, más que fascinación, lo que hay es un auténtico cementerio botánico, como en la casa de Conchi de Sevilla.
23: Buenas tardes, gente. Yo con las plantas tengo una relación amor-odio. Amor porque me encanta todas las plantas, esa dedicación que hay que tenerle. Ahora lo tienes que cambiar de un sitio, ahora lo tienes que cambiar de otro sitio. Pero me encanta verlo, me encanta ir al campo, pero luego después en mi casa yo no tengo nada.
22: Hoy vamos a ver las dos Españas muy claramente, quienes tienen mano verde y mano negra. Yo soy de plantas de plástico, de echarles laca para que brillen de vez en cuando.
19: ¿Laca?
22: Claro, para que brillen, Pilar.
19: Ah, no sabía yo eso.
22: Pues ya lo sabes.
19: Bueno, trucos de plantas esta tarde, por favor, que falta nos hace.
22: Eso es, la que menos te ha durado. A ver, cuéntanos, 607-15-0602.
24: Esports.
25: COPE Catalunya i Andorra.
26: Estàs informat.
15: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. En aquest matí de dilluns que ens deixa una pèssima notícia. Fermín té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, ha de passar pel quiròfan, segons experts consultats per Esports Cope, poden ser entre 2 i 3 mesos de baixa per tornar a competir. Per tant, es perdria el Mundial. És una pèssima notícia per ell, evidentment, i també per la selecció espanyola, perquè estava Fermín en un gran moment de forma, una autèntica llàstima. És notícia també d'última hora, de fa uns minuts, Hansi Flick ha signat, ha renovat amb el Barça fins al 2028. En aquest dilluns de descompressió, després d'una jornada de fortes emocions, bonic i emotiu comiat de Lewandowski a l'estadi del Camp Nou, va arribar com una estrella, se'n va com una llegenda, va dir l'speaker de l'estadi, i el polonès va contestar que una vegada culer, culer per sempre. Lewandowski, que li va donar a l'equip l'impuls que la porta buscava i li ha donat 119 gols en les 4 temporades, gols imprescindibles per aixecar els 7 títols que ha aixecat Lewandowski de blaugrana. Respira definitivament a l'Espanyol, salvat, seguirà a primera després d'encadenar la segona victòria consecutiva ahir a Pamplona, 1-2. Salvat a l'Espanyol, per tant, a la penúltima jornada. Manolo González va ser mantejat pels futbolistes, només acabar el partit, i explica el Quique Iglesias que ara tot apunta a que seguirà a la banqueta de l'Espanyol la propera temporada. I per emocions, les que ens esperen a Montilivi dissabte que ve. El Girona arriba a l'última jornada en descens, ha de rebre a l'Elx a Montilivi, L'Elx té 2 punts més, per tant, els números són fàcils. Si guanya el Girona, se salva. Si empata o perd, baixa segona. Així que les fortes emocions encara no s'han acabat. La jornada unificada, l'última, la tenim dissabte a les 9 de la nit. El Real Madrid és oficial que marxa Carvajal i seguim pendents de novetats al voltant del fitxatge de Mourinho i també pendents de si es formalitza la candidatura d'Enrique Riquelme per lluitar contra Florentino a les eleccions. Per cert, és oficial Xavi Alonso, nou entrenador del Chelsea. En futbol femení, el Barça guanya la Copa 3-1 a l'Atlètic de Madrid i se centra ja en la final de la Champions d'aquest dissabte contra l'Olympique de Lió a Oslo. En bàsquet, notícia important també, Xavi Pascual ja ha comunicat al Barça que deixa el club a final de temporada. Se n'anirà al Dubai. Ha acabat fart de promeses incomplertes. Roberto Íñiguez s'hi seguirà com a tècnic de l'Uni Girona. Accidentat Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Àlex Márquez va acabar a l'hospital. Fractura de clavícula i encara sort perquè la caiguda posa els pèls de punta. Acaba de rebre l'alta hospitalària. I atenció que el test d'aquest matí, Jorge Martín, ha hagut de ser evacuat en ambulància també després de patir una caiguda. S'ha fet mal al colze i a la cama esquerra. En tennis, Jannik Sinner guanya a Roma i en golf, l'anglès Aaron Rai guanya el PGA. John Ram acaba segon. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró jugaran la Final Four de la Champions femenina a principis del mes de juny a Malta. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, de quin davanter guardeu millor record? Esteu votant per Eto'o al 12%, per Lewandowski al 8%, per Luis Suárez guanya per golejada al 80%. En clau espanyol, tot apunta que Manolo González seguirà. Us sembla bé o malament? Bé al 80%, malament al 20%. I en clau Girona, fàcil. Se salva o no se salva? Està aquesta enquesta mateix al 50%. Marc Peires està al control de so, José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
0: Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
1: Ocasión Plus.
2: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
4: Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
24: ¿Nos hemos perdido algo en el Barça Betis, Oli?
26: Pues poquito lo que tú comentabas anteriormente y también una jugada de Cancelo muy buena haciendo la diagonal desde la parte izquierda hacia el centro del ataque. ¡Sí, señor! ¡Rabde! ¡Gol!
27: Había fuera de juego, creo, antes
26: de, juego
27: de
26: antes.
27: Anthony, me parece.
26: Sí, sí, porque la arrancó la jugada por la parte derecha.
28: Real Zaragoza 1.
26: Rafinha, gol.
27: ¡Dale, Oli!
26: ¡Gol! ¡Falta directa, gol! ¡Se veía! ¡Salvó la barrera por la derecha!
29: Detalles de…
27: Rafinha, gol.
30: Espérate que hay gol en el Camp Nou.
26: Regalo de Bellerín y Rafinha, gol. Rafinha, gol. Doblete para Rafinha. Minuto 61 con la zurda. Flojito. El regalo de Bellerín toma para Rafinha.
31: El árbitro Cuadra está decidiendo si es penalti o no, ¿no?
26: Está en el monitor del campo, efectivamente, viendo a ver qué señala finalmente.
32: O sea, si esta jugada, si esta jugada en el fútbol de toda la vida es clarísima. Si tú metes el pie para que otro no remate, es falta del que mete el pie para que no se remate. Pero como pita lo que le da la gana, por la vez...
26: ¡Mira Isco! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Mira! ¡Qué golazo de Cancelo! ¡Tremendo! ¡Cancelo! ¡Gol! ¡Gol! Cancelo desde fuera del balcón del área. La mete suavita a la izquierda de Álvaro Valles.
33: Todo se va, el Camp Nou de pie porque se va Robert Lewandowski.
34: Vamos a aplaudirle.
33: Y llora, está llorando. Le abraza Dani Olmo. No ha podido contener las lágrimas. También Pedri, van todos los jugadores del Barça a rodear, a hacer una piña alrededor de Robert Lewandowski.
26: Y han coreado el nombre de Lewandowski, tremendo, y él ha correspondido aplaudiendo al público.
33: Se ha levantado hasta en dos ocasiones del banquillo, se llevaba la mano en el corazón.
26: ¡Final!
3: Que me parecía Ronaldo.
6: Poli, eso es la otra cara de la despedida de
33: sí. La emoción, Robert Lewandowski, que dijo que una de las cosas que más le sorprendió cuando llegó al Barça fue el gran abrazo que le dio Gaby. Ahora todos
26: mira.
33: Le van a mantener.
26: Allá va Lewandowski arriba, manteado por sus compañeros.
33: Como Hansi Flick hace unos días también, en la victoria en el Clásico, manteado Robert Lewandowski.
15: Doncs aquesta és la pel·lícula, el tempo de juego de la Copa d'aquest Barça 3, Betis 1, un marcador que serveix perquè el Barça tanqui la temporada en ple de victòries a casa, 19 de 19, una cosa que no havia fet mai abans ningú, partit que va servir també, com heu sentit, per acomiadar com es mereix, amb carinyo i honors, Robert Lewandowski. Però al matí en blaugrana ens deixa una molt mala notícia. És la lesió de Fermín. Hem sabut aquest matí que Fermín, el futbolista del Barça, té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, haurà de passar pel quiròfan. Per tant, és obligada una trucada al nostre fisio de capçalera, Lluís Puig. Lluís, hola, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
15: La primera pregunta que t'haig de fer és òbvia. Per quant de temps de baixa, més o menys, calcules que tindrà Fermín, Lluís?
7: Home, es fa una mica difícil dir-ho amb exactitud, però si volem dir de manera aproximada, entre 10 i 14 setmanes. És a dir, que això li pot comportar al voltant dels 3 mesos.
15: 3 mesos. Queden 24 dies perquè comenci el Mundial. Impossible, clar.
7: Sí, del tot.
15: Sí. Com s'ho pot haver fet, Lluís? Perquè ahir veient el partit no vam tenir la sensació que durant la primera part passés res que li pogués produir aquesta lesió.
7: Bueno, això pot venir ja tocat, no? És a dir, és el cinquè meta és la part externa del peu, no? És el cinquè dit, i per tant, doncs a vegades trepitjades, a vegades doncs el fet de gestos repetitius que hi comporten doncs aquesta fractura i que mica en mica doncs es pugui anar produint. Segur que això ja venia una mica d'abans, segurament. Vaja.
15: Com és el procés a partir d'ara, l'operació i una mica la recuperació, el procés que haurà de fer?
7: El procés és, bueno, ara l'operaran i doncs haurà de començar doncs progressivament a protegir a la consolidació, és a dir, doncs li posaran un cargol per entendre'ns i aquest cargol ha de consolidar, aquest os ha de consolidar. Les primeres 6 setmanes, diguéssim, que s'han de tenir precaució, però evidentment el tractament comença des del minut zero, doncs amb una certa immobilització, però alhora és una immobilització que es pot treure i serveix doncs, per poder fer tractament i tractar tot el tema inflamatori, tot el tema doncs, muscular, no? I progressivament doncs, anar recuperant la mobilitat i progressivament poder recolzar amb càrrega progressiva i doncs, després reforçar a nivell muscular i poder fer la readaptació a l'esport.
15: És un procés que, com tots, però aquest en especial, Lluís, s'ha de fer ben fet perquè, si no, el tema... Clar, està en una zona que és al peu d'un futbolista i el tema es pot allargar, si no es fa bé.
7: Correcte. És a dir, si volguessin escurçar els terminis, tot i que l'operen, a vegades hi ha una falta de consolidació. I, per tant, doncs això, aquesta falta de consolidació dona dolor i dona, doncs, que no dona una estabilitat del peu. I, per tant, doncs, s'han de respectar els períodes, no? I des del moment que l'operen i que lo col·loquen una osteosíntesi, és a dir, un cargol, doncs mínim són aquelles 6 setmanes de precaució fins primera radiografia en què es comença a veure doncs, aquesta consolidació i, a partir d'aquí, progressivament aquesta càrrega i aquest esforç que se li fa fent a l'extremitat per recuperar al màxim. Mentrestant, doncs, intentar pal·liar doncs, el fet de tenir parat aquest turmell.
15: Doncs quina llàstima, perquè estava jugant molt bé, estava en un gran moment de forma, tenia el Mundial aquí davant i pintava peça important a la selecció espanyola.
7: Sí. La veritat és que les lesions no venen mai en bon moment, però sobretot quan destaquen i de cop i volta els hi apareix això, és ben bé que fa molta ràbia. Segur que el que està més indignat en aquest sentit segur que és ell, segur.
15: Sí. Doncs res, a recuperar bé el que sempre diem i a pensar ja en clau de propera temporada. Lluís, gràcies. Com sempre, una abraçada forta, eh?
7: Gràcies a vosaltres, una abraçada ben forta.
15: Adéu-siau. Saludo l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
8: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
15: Ja em perdonareu l'expressió, però és una autèntica putada el que li ha passat a Fermín.
8: Totalment, és un cop duríssim pel futbolista, també per Luis de la Fuente, que és cert que en l'última Eurocopa Fermín no era un futbolista important, no era titular ni molt menys amb Espanya, però en aquest Mundial sí que s'esperava que tingués un rol molt important, sobretot a l'extrema esquerra, on Nico Williams tampoc està al 100% i el seu estat físic al llarg de la temporada ha generat molts dubtes. Fermín és un dels futbolistes més importants del Barça, ho havia de ser també a la selecció espanyola. Ahir, la veritat que a la mitja part tots vam pensar que l'estava dosificant Hansi Flick, van notar molèsties al cinquè metatarsià del peu dret i s'han confirmat els pitjors pronòstics. La pitjor notícia, aquesta operació, en principi demà mateix passa pel quiròfan i per experiència pròpia, Joan, t'ho dic perquè vaig tenir aquesta lesió el mes de setembre, molta paciència perquè sembla que t'has trencat el cinquè dit del peu i no,
15: sembla poca cosa, però és molt emprenyadora, no?
8: Però és molt, és que és fonamental per l'equilibri, és fonamental sobretot per un futbolista de futbol, sinó que li diuen a Neymar, era una lesió que el va preocupar molt i que li va comportar doncs molts obstacles i sembla que sigui una tonteria, però és molt més delicada que qualsevol altra lesió que puguis tenir al peu.
15: Sí, sí, s'ha de recuperar bé. L'altra notícia del matí, Helena, era esperada, s'ha fet oficial fa una estona, Hansi Flick ja ha signat fins al 2028.
8: Sí, ha signat el seu nou contracte fa uns minuts, acompanyat de Rafa Juste, el president en funcions, també hi era present la porta, però bé, qui ha signat tota la paperassa, i així serà fins l'1 de juliol, ha estat a Juste, amb un Hansi Flick que lligarà el seu vincle una temporada més al Barça. Si el compleix seran 4 anys al capdavant de la banqueta del Barça. El club a les seves xarxes ho ha anunciat amb el següent missatge, una foto de l'entrenador alemany, i el missatge diu: Flick continuarà fent Barça, fent ciutat i fent país. Es tanca un acord que deixa feliços a les dues parts, perquè la Porta volia un contracte llarg, en aquest vincle té un any més opcional, veurem si l'acaba complint, i Flick preferia anar pas a pas, renovar any a any. Ara ja comença a planificar la propera temporada, ja porta dies, ja porta setmanes parlant amb Deco, ahir ja va deixar clar que la gran prioritat és un davanter centre que faci gols, després de l'adeu de Lewandowski. En aquestes dues temporades Flick ha guanyat dues lligues, dues Supercopes d'Espanya i una Copa del Rei, i precisament avui, abans d'anar a signar la seva renovació, ha anat al museu a fer entrega dels dos trofeus de la temporada, de la Lliga, de la Supercopa d'Espanya, al costat de Rafa Juste i del capità Ronald Araujo. Hi havia un grup de gent fent el tour del museu i, evidentment, quan han vist a Hansi Flick l'han començat a aplaudir, perquè és que jo diria que ara mateix és la figura més important del Barça, és el líder d'aquest vestidor, i no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè els propis jugadors el senyalen com el pare i com una de les figures dels èxits que està aconseguint el Barça últimament.
15: Sí, una figura molt estimada per tot el barcelonisme, igual que Lewandowski, Helena, que va tenir un comiat ahir molt emotiu, està bé.
8: Sí, molt emotiu. Jo crec que un comiat a l'alçada de la llegenda. I el Barça ha arribat una estrella, sembla una llegenda. 4 temporades, 119 gols, una mitjana de 30 per any. No està gens malament. I 7 títols, un palmarès ampli. Jo recordo el dia que va arribar Robert Lewandowski a Miami, estava una gira del Barça als Estats Units, encara hi havia la depressió post-Messi, i sembla doncs que va tornar una mica la il·lusió al barcelonisme. Tots els seus companys el van mantejar, tots li han dedicat missatges remarcant l'important que ha estat per ells, el líder que ha estat, el compromís que ha demostrat, i ara, Joan, estem en el compàs d'espera per saber quin serà el destí de Robert Lewandowski. Té ofertes del Chicago Fire, d'Itàlia, però sembla que el seu destí anirà més encaminat cap a l'Aràbia Saudí, pel que diuen des de fa uns dies des de Polònia. Ell té previst prendre la decisió en les properes hores, en els propers dies, i anunciar-ho públicament. Per tant, estarem pendents d'un Robert Lewandowski al que, sens dubte, tothom trobarà falta.
15: Gràcies, Condis, que vagi molt bé.
8: Adéu, bona tarda.
15: Bona tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
9: La imatge del dia.
10: La imatge del dia. Robert Lewandowski. Entres a l'estadi ahir a la tarda i et trobes centenars d'aficionats polonesos que volien veure Lewandowski al seu últim partit al Camp Nou. Com deia la grada d'animació després del partit, amb tu va començar tot. Gràcies. Dziękuję. Robert, gràcies, Robert. Fa uns dies, unes amigues poloneses aquí, a Barcelona, parlaven de la personalitat de Lewandowski i valoraven molt que tingués una graduació. És llicenciat en Educació Física i Esport. Lewandowski va ser un encert la seva contractació com a esportista i com professional dins del vestidor, també. I a més, i és molt important, és una marca mundial que atrau els visitants que volen veure el Barça al Camp Nou. El turista, espectador esporàdic i majoritari a l'estadi, paga una entrada per veure Lewandowski, Yamal, Rafinha o Pedri. El polonès t'ha donat tot. Gols, compromís, màrqueting i com bon polonès és inquiet i li agrada conèixer cultura si la nostra li omple. Jo tinc amigues poloneses que sovint volen estar aquí i quan no estan i estan allà s'interessen pel que passa aquí seguint els mitjans d'aquí posant molt d'interès als catalans. Lewandowski fa bé en tenir nous reptes perquè físicament està per continuar jugant. Per un temps no el veurem aquí a ell i a la seva dona aquí al costat de la ràdio, al bar de Balmes Diputació, però la seva ànima i el seu cor tindrà un bon tros d'aquí. Lewandowski va dir: Catalunya és el meu lloc al món.
11: Manolo Oliveros, Esports Cope.
15: Gràcies, Oli, per la imatge. 3:23, una pausa. Y el español salvat.
12: ¿Y si cambiamos el suelo? Los niños se resbalan en la piscina y tiene que ser seguro.
13: Sí, y ponemos también el suelo para la barbacoa y el de la zona de comer fuera.
12: Vamos a Leroy Merlin. Nos ayudan a elegir y lo dejan instalado.
14: Disfruta un verano a prueba de todo con nuestra selección de cerámicas para exterior y piscina. Renueva tu exterior y vive tu hogar con Leroy Merlin.
16: Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
17: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
16: Vente a la Mutua y todos contentos.
17: Condiciones en Mutua.es.
11: Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.

0: ha celebrado, pero medio gol, es de Paul Lozano y de Dolan. 8, segunda parte en Pamplona, Español 2, Osasuna 1.
1: Un gol que val una salvació. L'Espanyol seguirà a primera la propera temporada. Quique Iglesias, bona tarda.
2: I ben cantat. Què tal? Bona tarda, Ballori.
1: Has dormit bé avui,
2: sí,
1: no?
2: Sí, avui sí, avui he dormit pla, eh? Perquè l'Espanyol ha fet en dos partits, en quatre dies, els mateixos punts que en els 18 anteriors. Dos victòries, un manteig per l'entrenador i un clamor a bona part de l'afició. Manolo, quédate, ja es quedarà. Segons hem pogut anar informant durant tot el matí a COPE, res fa indicar que Monchi vulgui un canvi d'entrenador. Ja hi ha hagut xerrades, el director general esportiu ha fet la seva feina a Sant Adrià i ha vist el que ha vist en els 7 dies que fa que treballa a l'Espanyol. Amb l'ajut d'Alan Peix, Manolo complirà el seu contracte, que tenia un any més en cas d'una permanència, que es va assolir ahir amb el 6è gol de Romero i el 8è, com cantava el Javier de Haro, de Quique García a la Lliga. Manolo ja deia a la sala de premsa del Sadar que es volia quedar.
3: Sí, tinc contracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants. Llavors, a partir d'aquí, pues, jo el contracte el tinc, jo em vull quedar, i jo el que vull, de veritat, que el club agafi una estabilitat d'una vegada per totes, que això és el més important de tot. Que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant, i el club ha de millorar, hem de millorar tots, hem de millorar l'equip.
2: Gran cap de setmana pel Manolo, que ha projectat el martinenc també. Ara sí. Dos dies de festa, en firar el darrer partit contra la Reial Societat amb aspiracions europees, complicat, però bé, en definitiva hi ha opcions, i a partir del dia 26 tot anirà rodat. Presentació de Monchi i primeres decisions d'una plantilla que ha de patir molts canvis. Edgar Garza ja és passat, de baixa mèdica, no pren cap decisió ni té cap responsabilitat. Atenció, el que sí que podria ser és que el seu segon, Unai Ezcurra, continuï a l'Espanyol, va acompanyar a Monchi a Pamplona. S'ha de guanyar la Reial Societat, que perdi el Getafe, que el València no guanya el Barça, que el Rayo perdi a l'Alavés, en fi, moltes històries, però bé, opcions, i hem de lluitar per elles.
1: Sí, sí, com acaba la temporada, eh?
2: Oh, madre mía.
1: A una jornada al final, l'Espanyol salvat i fent algun número per veure si es pot acabar jugant a Europa.
2: Quan més a dalt estiguis, més diners de la
1: això
2: tele,
1: sí.
2: Amb la qual cosa s'ha de guanyar dissabte.
1: Tenim el Javier de Aro Tiempo d'Espanyol. Javi, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, salvados, Javi.
4: Hombre, salvados, pero no es una alegría del todo, es decir... Hombre, sinceramente, yo
1: es una
4: esperaba
1: alegría,
4: mucho
1: Javi.
4: Más
1: es una
4: esta temporada. Hombre, alegría porque después de 18 partidos sin ganar, te salvas, está claro.
1: Sí.
4: Pero no es la ilusión de mi vida celebrar una permanencia.
1: Ya.
4: Y lo he dicho siempre.
1: Sí, sí, sí.
4: Yo celebraría si nos metemos en Europa de carambola. Que creo que este año Europa era muy, muy barata para el Español después de la primera vuelta.
2: Eso es verdad.
4: A partir de ahí, oye, nos salvamos. Pues de maravilla, porque el proyecto empieza. Yo tengo mis dudas sobre el tema Manolo, pero bueno.
2: Tienes Manolo para rato, me parece.
4: Bueno, no, si es que me da lo mismo, lo he dicho. En el momento que se haga oficial que Manolo va a seguir, yo no tengo nada más que decir.
2: ¿Por qué tienes
4: yo
2: dudas?
4: Yo espero que si no es así, los que lo defendéis tanto asumáis la decisión de Monchi.
2: Estaremos con el nuevo, como tú estás con el tuyo.
4: No, yo no estoy con ninguno, yo soy del Español.
2: Por
4: no
2: eso yo estaré con el que venga.
4: Bueno, vale.
2: Pero vamos, la información que tenim es que continúa, ¿eh?
4: Bueno, yo no tengo que esté tan claro todo.
1: ¿Por qué tienes dudas? ¿Por qué?
4: Porque tengo dudas, porque tienen dudas.
1: ¿Quién tiene dudas?
4: Bueno, pues Monchi y Peix, que son los que...
2: Los que deciden.
1: Aquí decide Monchi, claro, sí.
4: Claro, Monchi y Peix deciden. Que yo no estoy diciendo que lo que diga aquí que no es verdad, ¿eh?
1: Sí, sí.
4: Pero que yo no puedo confirmar al 100%.
2: A día de hoy, lo que yo he dicho es que nada hace indicar que Monchi vaya a cambiar de entrenador. Ayer una conversación ahí que lo oía todo el mundo en Pamplona, después de en la zona del parking del Sadar y demás, y la historia es que va a continuar. Pero bueno, oye, está Bordalás por ahí y hablamos del entrenador del Ceuta en su día. Que
4: no, yo el de Ceuta sí que lo descarto.
2: Uh-huh.
4: Bordalás no.
2: Bueno.
4: Pero bueno, oye, lo que sea, me da lo mismo.
1: Y aquí...
4: empezar un proyecto nuevo con jugadores nuevos.
1: Eso es importante, claro.
4: Claro. Es que,
1: sí, Manolo, que le hagan equipo, que le hagan plantilla.
4: Exacto. Si Manolo va a seguir, oye, de maravilla. Y si no, pues oye, el que venga, pues que se le haga un equipo y que no tengamos que sufrir.
2: Claro, porque al que vingui no tendrá 6 gols de Romero, por ejemplo. Claro, aquí...
4: Pero es que a lo mejor tiene los 12 goles de Puado, por ejemplo, bueno, sí, o de otro jugador.
1: Has fichado un davanter que te'n fot 15.
4: Claro, sí, claro, que hay que fichar un delantero también. Es que hay que cambiar muchas cosas.
2: Que Muriqui se'n pot anar a segona i Budimir també, I han fet 40, han fet 40 gols entre els dos, eh?
4: Sí, claro. Es que nosotros el máximo goleador es Quique con 8 y el segundo máximo goleador es Pere Milla con 7 y el tercero Romero con 6.
1: Sí, sí.
4: Es muy fuerte, que Romero ha marcado más goles que Roberto.
1: Aquí el tema, Javi, es que estas dos victorias han tardado muchísimo en llegar. Si hubieran llegado antes, convencido. Estarías más tranquilo.
4: Claro, es que a lo mejor dices, el efecto Monchi. Pues no lo sé, a lo mejor el vestuario necesitaba un poco de apoyo, un poco de ayuda. Alguien que les diera cariño. Porque Garagarza, como ha dicho Quique, se va a la calle.
2: En cuanto esté de alta.
4: Está negociando el tema de cuánto le pagan, lo que paga la Seguridad Social. Y lo iba a comentar, los que trajo él van a seguir, porque Monchi necesita gente.
2: Claro, lo que decía yo, que una Yezcurra parece que va a seguir, ¿eh?
4: Sí, una Yezcurra, Corini y Fernando Alonso, pero claro, su cargo o su importancia de cara a lo que es la dirección deportiva es mucho más pequeña. Claro, el club no quiere tener que pagar 3 indemnizaciones más. Claro, se quedan con un papel inferior, igual que se queda Sergio Ortega con una importancia bastante clara de cara a lo que quiere Monchi. Es decir, Sergio Ortega fue ninguneado por toda la gente de Garagarza. Ahora pues va a tener un papel mucho más tranquilo, y Sergio Ortega yo hice una foto ayer en el Sadar, antes de empezar el partido, con una conversación entre Sergio Ortega y Monchi, y ayer estuvo en el Hotel Garitano.
1: El tema és que l'Espanyol ha encadenat dues victòries consecutives, que ha aconseguit salvar-se i que jugarà amb tota la tranquil·litat del món contra la Reial Societat el proper dissabte, i esperant, qui sap, si una carambola que...
4: I si no, Joan, quedar entre los 10 primeros o novenos, sí. Jo què sé,
1: sí, sí.
4: Perquè és mucho más dinero para el club.
1: Sí.
4: Eso es importante, quedar entre los 10 primeros es el objetivo que yo dije al principio de temporada. Este equipo tiene que quedar entre los 10 primeros.
1: Doncs encara ho pot aconseguir.
4: Si lo conseguimos, soy una maravilla.
1: A celebrarlo, Javi, gracias, un abrazo.
4: Un abrazo.
1: A l'Espanyol salvat, preocupats fins al final amb el Girona. Albert Díaz, bona tarda.
5: Tu diràs, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
1: Que, en fi, tenim el dissabte una cita que és com una final per mantenir-se a primera divisió.
5: Sí, t'he de dir que, tot i perdre, que es va perdre el Metropolitano, tot i empatar, la situació és la mateixa. Excepte que hagués guanyat, era molt complicat, no? Metropolitano, dinàmica del Girona, 7 jornades ara sense conèixer la victòria, que hi ha algun paral·lelisme amb aquell descens després de la segona temporada a l'elit del futbol espanyol en aquell equip entrenat per Eusebio. La situació és la mateixa. Perdre o empatar el Metropolitano suposava i suposa que hagis de guanyar l'Elx el dissabte a partir de les 9 de la nit a Montilivi. Ho pot fer el Girona. Complicat, sí, perquè arribes al tram decisiu de la temporada en una mala dinàmica. Aquella època i aquella temporada, la 18-19, de la que parlava amb Eusebio a la banqueta, al tram final de temporada es van encadenar 10 jornades sense guanyar, que van acabar condemnant el Girona a baixar, a tornar a segona divisió. En porta 7. Només li val la victòria, no li donem més voltes. Si el Girona guanya, es queda a primera. Si empata o perd, torna a segona, amb el daltabaix que suposa això a tots els nivells. Estaríem parlant des de, sí, secretaria tècnica, jo crec, entrenador, òbviament, i un munt de jugadors. Abans a la redacció et deia que 18 o 20 jugadors poden, si baixes a segona, més enllà de la clàusula que tenen de quedar alliberats del contracte, si perden la categoria, entre jugadors cedits, salaris que no pots assumir en aquesta categoria, i pas enrere d'un projecte que camina en pas ferm, que estem parlant de que és un equip 14è equip que ha disputat la Lliga de Campions fa no re, que va quedar tercer a la Lliga i que ara es veu obligat a guanyar l'Elx, que l'any 2020 en el mateix escenari va guanyar per la mínima, si no recordo malament, un gol de Pere Milla, i va pujar a primera, és a dir, que també seria gairebé tancar el cercle. Sentim Michel Sánchez, el tècnic del Girona.
6: Depender de ti es oro, porque no toca lamentarse de nada, y la sensación que tengo es que el equipo tiene la capacidad de volver a hacerlo no será una semana de nervios y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad. Y vamos a ir a por el Elche, vamos a ir a por ellos. Necesitamos la victoria y vamos a luchar por ella.
5: Avui era un matí de trucades, d'aixecar telèfon, de preguntar com estàs, què pot passar. El Girona espera que entre demà i demà passat es pengi el cartell de sold out, que vol dir tot venut, que no queden entrades. És curiós que ahir, just quan acaba el partit al Metropolitano, es van vendre 400 entrades pel partit de dissabte. I hi ha preocupació, òbviament, però és la mateixa preocupació que fa unes jornades, però hi ha convenciment que es pot treure aquest partit endavant. Si el Girona baixa, no serà per no guanyar l'Elx, ni per culpa de l'Elx, ni de l'Atlètic, no. Serà perquè la temporada, i sobretot aquest tram final, des d'aquella última victòria contra el Villarreal al mes d'abril, no has fet els deures quan tocava. Preocupació també per Alejandro Francés, que va acabar lesionat, no va poder acabar el partit al Metropolitano. És un tema de genoll, avui se li fan proves. Ho dic perquè ha estat titular a l'eix de la defensa els dos últims partits, juntament amb Víctor Reis. Blind no està del tot bé, i si es baixa, a banda de perdre fons d'armari o d'haver d'improvisar o tornar a posar Blin com a titular, és un problema afegit per Mitchell.
1: Molt bé, serà un dels punts principals d'atenció, de focus durant la setmana Sportscope, aquesta autèntica final que té el Girona el proper dissabte a Montilivi davant de l'Elx per la permanència. Abans del debat, un apunt del Real Madrid. José Luis Gil, bona tarda.
7: Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
1: La notícia és que s'ha fet oficial que marxa Carvajal.
7: Sí, ara d'aquí una estoneta podràs comprovar les llàgrimes de Poli després que avui el Madrid hagi fet oficial la sortida final de temporada Dani Carvajal, el capità, el noi que va posar la primera pedra de la Ciutat Esportiva, que va arribar al Madrid el 2002, 23 temporades entre cantera i primer equip, i que doncs tindrà el seu homenatge i el seu adeu en el partit del Bernabéu davant l'Atlètic de Bilbao, que tanca la Lliga. Tot esperant esdeveniments en els altres dos fronts oberts. El de
1: Mourinho, que no són menors.
7: Que no són menors, ni moltíssim menys. El de Mourinho i el d'Enrique Riquelme. Mourinho. Diversos mitjans parlen d'aquesta tarda reunió a Lisboa, Rui Costa, president del Benfica, José Mourinho. Mourinho li dirà al president del conjunt portuguès que no continua a la banqueta del Benfica la propera temporada. Recordem, la finestra de sortida, 7 milions d'euros. De moment, tots els contactes del Madrid han estat amb Jorge Mendes, però vaja, parlar amb Mendes és com parlar amb Mourinho. Mourinho li dirà avui a Rui Costa que deixa el Benfica i que signa pel Real Madrid. Quan fer-ho oficial? Doncs depèn de l'altra pota, de si hi ha o no hi ha alternativa a Florentino Pérez, de si hi ha o no hi ha eleccions. Segons la informació del Confidencial, Enrique Riquelme ja té tancat l'aval de 187 milions d'euros per presentar-se a les eleccions. Faltaria formalitzar-lo, però vaja, el que és l'aval, amb el seu patrimoni personal, ja el té tancat després d'un cap de setmana de reunions frenètiques amb el seu equip per mirar de plantar cara a Florentino. Té de marge fins al dissabte per presentar aquest aval i que hi hagi eleccions. Si hi ha eleccions, la patata passa a mans de la Junta Electoral. Per què? Perquè, recordem, el papa Lleó XIV, arriba a Madrid el 6 de juny i ha programada una missa al Bernabéu. Es podrien avançar les eleccions, que ja no serien el 7 de juny, sinó que serien abans de la visita del papa, per tal que aquest esdeveniment es produís amb tota normalitat. És a dir, campanya electoral express, si és que hi ha campanya, i a votar, si és que definitivament hi ha eleccions, abans d'aquest 7 de juny i abans de la visita del papa a Madrid.
1: Estarem entretinguts. 3:38, de seguida el debat.
8: Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra. Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
9: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
8: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
9: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.

0: años y firmas una idea y un proyecto a 3 años, ¿no? En 4 meses, porque un futbolista, mira, no me gusta, me lo voy a cargar. No, eso no, no puede pasar, no, en el Madrid, claro, ni en ningún equipo, claro, José, no. ¿O no?
1: Hombre, bueno, está la situación muy embarullada. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con el entrenador y con la presidencia también. Lo vamos contando y comentando. Minguella, Poli, sí, gracias, señor, a los dos, ¿eh?
0: Como siempre, es un placer.
2: Un abrazo
0: muy fuerte.
1: Un abrazo.
0: Hasta luego.
1: Seguim.
3: Tiempo de juego.
4: Al número 1 de l'esport.
5: El Barça, amb els deures fets, l'Espanyol està salvat i el Girona es juga la vida. Un altre dia de ràdio i futbol al programa líder de la ràdio esportiva.
6: Tiempo de juego.
5: Aquest dissabte, dia de ràdio i futbol a la COPE amb els números 1.
6: Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín,
5: Albert Díez,
6: José Luis Gil, Quique Iglesias.
3: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
4: i el millor equip de la ràdio esportiva.
7: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
8: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
7: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
8: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
5: Esports.
9: COPE Catalunya i Andorra. Call me
1: when it breaks your... Un apunt del Barça femení, Gil, que guanya la Copa i ara ja centrades les blauranes en la final de la Champions.
10: 12a Copa de la Reina per l'equip de Pere Romeu, en un dia més a l'oficina de l'equip blaugrana. Entre el minut 23 i el 37 estava liquidada la final, 3-0, amb un gol de Pina, un altre de Brooks i un altre de Salma Parayolo. Destaca la dada que Clàudia Pina ha marcat a les 4 últimes finals de Copa de la Reina que ha jugat el Barça. El gol matà la C a la segona part, va posar una mica de pebre a un partit on l'equip de Pere Romeu ja estava en moda assaig general de cara a la final de la Champions davant l'Olympique Lyonnais. La provatura pel tècnic Pere Romeu va sortir bé.
11: Crec que avui hem solucionat moltes coses. A part de l'ocasió, a part del gol, elles no han tingut quasi ocasions, ho hem controlat bé, hem jugat molt a camp rival. Crec que el total del partit, sabent que és una final i que no només s'ha de jugar bé, sinó que s'ha de competir, crec que les dues coses, la balança és super, super positiva.
10: De cara a aquesta final, Graham Hansen s'espera que ja faci aquesta setmana dinàmica amb el grup. Aitana Bonmatí plenament disponible i s'espera també que arribi Irene Paredes. D'altra banda, i en futbol femení s'espera demà la renovació de Mar Ballester a la banqueta del Badawoman.
1: I tanquem futbol amb la primera federació, penúltima jornada de la Lliga.
10: Ai, Déu meu, bloqueig mental i de cames del Sabadell que cau a casa davant l'Antequera i lliure en safata l'ascens directe a l'Eldense. Els arlequinats no han guanyat cap dels 3 últims partits, però si guanyen el proper cap de setmana, última jornada al camp del Tarazona, asseguren la segona plaça i de retruc li fan el favor de la seva vida al Nàstic. Els granes es van imposar a l'Europa 2-1 amb un gol de penal via VAR d'Àlex Jiménez al minut 89. Depenen ara de si mateixos per salvar-se al camp de l'Hèrcules. És el tècnic Pablo Alfaro.
12: El lema d'este club i d'esta institució és el fins al final. Pero ostras, tanto y tantos días está siendo no apto para cardiopatías, ¿no? Sobre todo el conseguir los puntos en este momento ya de la temporada, en el que ya estás en el penúltimo partido, en el que te juegas tanto, el cómo importa un poco menos.
10: La derrota escapulada obligarà l'Europa a defensar la cinquena plaça Can Dragó davant de l'Ibiza, això sí, també depenent d'ells mateixos. En el camí d'ascens a primera ref, l'aventura del Reus s'ha acabat. Ourense 2, Reus 1, per tant el Reus es queda a segona ref.
1: I un últim apunt, felicitats al Martinenc. El meu equip, som Martinenc, som de tercera. 8 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
5: Esports COPE.
9: COPE Catalunya i Andorra.
13: Hay noches y noches.
14: Y luego están las del partidazo de COPE.
15: Valoro mucho cuando pitó el árbitro que los jugadores del Madrid fueran uno por uno a darle la mano a Hansi Flick.
16: Arbeloa lo primero que hizo también cuando pitó el árbitro fue ir a darle la mano a Hansi Flick.
17: ¿Os parece raro todo lo que está pasando con Mbappé?
18: A mí absolutamente.
19: Sí, vamos.
3: Raro, sí.
20: Sospechoso.
21: Me parece más raro lo de Valgaro.
22: Chamení, la renovación de Vinicius que lleva.
23: Como si se estuviera diseñando un ambiente de caos.
24: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
2: tampoco podrás dormir.
18: Tiri, tiri, tiri.
19: Escuchas COPE para estar informado.
20: Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.
21: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en

0: Pues con los oyentes terminamos este programa que hoy hemos hecho desde Sevilla, la radio. Ya sabes que continúa en COPE. ¡Hasta Lowey!
1: ¡Hasta Lowey!
2: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowey.es. Lowey, ese punto de más.
3: Línea editorial.
4: Cadena COPE.
5: Como sucede desde hace 56 años, la Conferencia Episcopal ha entregado los premios Bravo en un acto en el que este año se ha premiado, entre otros, al gran periodista Fernando Onega de manera póstuma, al escritor Javier Cercas, a la cantante Rosalía, a José Luis Pérez, presentador del Cascabel de 13 Televisión, o a la Fundación COPE. Los Bravo reconocen a aquellos profesionales que en diversos ámbitos son capaces de traslucir en su comunicación la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores del Evangelio. Como ha destacado el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, Monseñor Lorca Planes, la Iglesia tiende la mano al mundo de la comunicación. La Iglesia misma no se entiende sin anuncio y, por tanto, sin comunicación en su sentido más genuino, y quiere construir lugares de encuentro. En tiempos de algoritmos e inteligencias artificiales, estamos especialmente llamados a subrayar la singularidad humana y a reconocer el trabajo de quienes, con todas las dificultades que este mundo plantea, buscan la verdad para comunicarla con una mirada aguda, una mirada de lo humano más profunda de lo habitual. Hoy, cuando prima la rapidez y una cierta comunicación impersonal, la diferencia la marcan aquellos que son capaces de mirar a las personas a la cara, de reconocer a partir de su rostro sus alegrías y sus penas, y de bucear en el corazón humano, siempre inquieto y habitado por un deseo de plenitud que ninguna realidad humana puede colmar del todo.
6: Son las 7.
4: La linterna.
7: COPE Cataluña y Andorra.
4: Estàs informat.
8: Què tal? Molt bona tarda. Soc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Cataluña i Andorra. Salvador Illa i Oriol Junqueras han escenificat avui que l'acord de pressupostos està, doncs, més a prop que mai, amb permís dels comuns, que encara veuen carències en matèria d'habitatge. Aquesta tarda està reunit el Consell Nacional dels Republicans per decidir si avala o no els comptes. De moment, Esquerra ha aconseguit un acord per impulsar la línia orbital de Rodalies i que unirà Mataró amb Vilanova pel Vallès, sense passar per Barcelona, un projecte que feia més de 20 anys que estava en un calaix. És un dels acords entre el govern de Salvador Illa i Esquerra, juntament amb el nou consorci de la Zona Franca, que tindrà majoria catalana. Aquests acords han de passar ara per la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que es reunirà dimecres a Madrid, perquè el govern central els hi doni llum verda. Però parlem concretament d'aquesta línia orbital de Rodalies que han presentat avui Salvador Illa i Oriol Junqueras, una línia que connectarà 6 comarques, Maresme, els dos Vallesos, Baix Llobregat, Garraf i el Penedès, sense passar, com deia, per Barcelona. Els alcaldes de la segona corona metropolitana destaquen els efectes positius a nivell social i, sobretot, econòmic. I hauria de resoldre un dels principals maldecaps d'aquestes comarques, la mobilitat. El Pere Bernet és l'alcalde de Caldes de Montbui.
9: Per anar de Caldes de Montbui fins a la Universitat Autònoma són 20 minuts de cotxe. 20 minuts de cotxe. Amb transport públic, una hora i 20 minuts, passant per Barcelona. Però és que si anéssim de Granollers a Mataró és poc més de, és menys de mitja hora, de fet. Amb transport públic, també passant per Barcelona, tardaríem una hora i mitja. I l'últim exemple, que jo crec que és molt evident. Jo avui he vingut en vehicle propi. Si hagués vingut amb transport públic, hauria tardat 2 hores i 40 minuts fins aquí a Sant Sadurní. Evidentment, el tren orbital és futur, és progrés, connecta el territori, connecta els nostres municipis.
8: Com deia, no és un projecte nou, porta en un calaix 20 anys, però hi ha poblacions com Sitges que feia molt que esperaven que es pogués recuperar en algun moment. L'Aurora Carbonell és la seva alcaldessa.
10: És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys, i a molts altres llocs també. Vull dir que alguns de nosaltres fa molts anys que ho perseguim, això, i que ens ho creiem. I, per tant, tenir aquest terreny ja reservat per fer aquest orbital i mantenir-lo encara és perquè realment hi creiem. I, per tant, ara ha de ser realment una realitat, no?
8: Doncs volem entendre millor quina és la magnitud d'aquesta línia orbital, a quanta gent podria beneficiar, si és viable o no, i per això parlem amb el Sergi Saurí, que és el director del CENIT, del Centre d'Innovació en Transports, i professor de la Politècnica de Catalunya. Què tal, Sergi? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
8: Vaja, estem com estem a Rodalies, i ara ja comencem a parlar d'un dia per l'altre d'aquesta línia orbital, a 15 anys vista, 120 quilòmetres de vies, 40 estacions. No és un projecte nou, hem de recordar que ja fa un parell de dècades que es va començar a estudiar, no?, el traçat d'aquesta línia. Ara es recupera, jo no sé, primer, si és viable, i segon, si era el millor moment per fer-ho.
11: Viable ho és, tècnicament és viable, no? El problema, jo crec que aquí és sobretot tema de pressupost. No, estem parlant de més de 5.000 milions d'euros en un moment en què les rodalies, doncs, mirant el pressupost actualitzat del que necessitem per posar les rodalies, per entendre'ns el dia, estem parlant de més de 8 milions d'euros. No? Uh-huh. Per tant, aquí sobretot és un tema dels temps i dels pressupostos. Uh-huh. És el millor moment, depèn com es miri, i m'explico, no? És molt important actualment projectar la xarxa del futur, no? Hem de pensar que a vegades des de que es planeja una infraestructura, especialment les ferroviàries, fins que finalment s'executen, poden passar perfectament 20 anys, no? Per tant, sí que és important fer un exercici de quina serà la xarxa del futur, i en aquesta línia podria estar en aquest exercici. Ara bé, el problema és sobretot d'establir les prioritats que hem de fer, i en aquest sentit, doncs, tenint en compte els pressupostos i les necessitats que tenim, per exemple, en Rodalies, doncs potser un 2040 pot arribar a ser una mica optimista.
8: Mm-hmm. Clar, perquè això del finançament és important, no? La previsió és que la major part d'aquesta inversió l'assumeixi l'Estat. Ara mateix crec que només està garantit el finançament de la fase 1 entre Granollers i Terrassa. Clar, mantenir un calendari sense saber ben bé el finançament, com anirà, d'on sortirà, si hi haurà pressupostos o no, és una mica arriscat.
11: És una mica arriscada. Què és el que ens diu l'experiència? Doncs que finalment a vegades són difícils de complir, i justament venen pels temes dels pressupostos. Si nosaltres agaféssim els plans d'infraestructures, el que tenim, i mirem totes les obres que estaven projectades i previstes els darrers 20 anys, veurem que moltes no s'han pogut complir, no? Això suposant 15 anys, doncs, que no hi hagin restriccions pressupostàries, que tot vagi bé, però hem de tenir present, com dèiem, que tenim unes infraestructures que són molt prioritàries, i aquesta és una infraestructura que té un cost molt important. Per tant, és viable el 2040, s'ha planejat així, però el que ens diu l'experiència és que serà molt difícil complir amb aquest calendari.
8: Uh-huh. I hi ha el risc, Sergi, amb aquest projecte, de que ens oblidem ara de Rodalies, de totes les millores que s'han anunciat i que s'haurien d'implementar perquè el servei sigui de qualitat?
11: A mi em costa veure-ho, perquè sincerament ara mateix jo crec que el problema de Rodalies és prou greu. És a dir, que nosaltres hem de pensar en com adrecem la mobilitat en l'àmbit metropolità. Rodalies és ara mateix el punt més complicat que tenim, no? És l'eix vertebrador, Rodalies, per entendre, si volem una mobilitat sostenible. Per tant, hi tenim un calendari, a més, d'inversions. Pensar que això pugui ser un element que pugui desviar l'atenció de Rodalies em costa veure-ho, perquè insisteixo per la prioritat que té ara mateix Rodalies.
8: Per entendre una mica la magnitud que pot tenir aquesta línia orbital, la previsió és que l'utilitzin uns 30 milions de viatgers a l'any. Uniria Vilanova amb Mataró, passant per Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, sense passar per Barcelona. Aquest és un dels beneficis d'aquesta línia, un dels avantatges, no haver de passar per Barcelona?
11: Sí, aquí un dels temes clars és que hem de pensar sobretot que la mobilitat de la segona corona metropolitana, no? És a dir, quan nosaltres ara mirem la mobilitat en aquestes zones, no? En aquestes ciutats que has anat citant, no? Ara mateix tenim una mobilitat de vehicles, més o menys uns viatges d'uns 350.000 aproximadament de viatges al dia, segons l'enquesta de dies feiners. No? La majoria d'ells, 70% és en vehicle privat. I quina és la previsió que hi ha? Que hi hagi això, un creixement? Nosaltres, si mirem aquesta mobilitat dels darrers anys, ha crescut bastant. Em sembla que des del 19% al 25%, més o menys, i la tendència és que això vagi creixent, i vagi creixent també a mesura que vagi creixent la població. Mm-hmm. Què explica això? Primer, doncs, molts residents que han anat fora de Barcelona, també, doncs, un dinamisme, que s'han desplaçat certes indústries fora, i al final, doncs, és una necessitat. Al final de tot és que tenim, quan hi ha un creixement econòmic important, si mirem a nivell d'àrea metropolitana de Barcelona, tenim diversos eixos que van sortint, no? Diversos centres, no? I si nosaltres volem d'alguna manera aquest model, i és una miqueta des del punt de vista econòmic, és la tendència natural, això al final ho hem de recolzar amb una infraestructura.
8: Mm-hmm. Els alcaldes de tots aquests municipis que he anat dient jo, evidentment aplaudeixen aquesta línia orbital perquè mantenen que és una forma de dignificar la segona corona metropolitana que fins ara estava una mica oblidada. I que sí, això tindrà repercussions econòmiques i socials molt importants, clar.
11: Sí, jo crec que més que dignificar, jo veig més com donar resposta a unes necessitats de mobilitat que hi ha ara. Mm-hmm. No? I fins ara doncs bàsicament és en vehicle privat i s'ha de canviar doncs un model més sostenible com sigui ferroviari. Això pot ajudar a un creixement econòmic. Com estava comentant ara, doncs, el que és de pensar que a mesura que va creixent l'economia i va augmentant la població, doncs a part de Barcelona van sorgint altres centres econòmics, que ja els tenim, no? Però es van consolidant més i al final això s'ha de donar suport a nivell d'infraestructura. Si una aquesta infraestructura pot ajudar, pot ser un recolzament, sens dubte.
8: Al final aquest projecte el que implica és un canvi de model, no? Passar del model radial a un model més en xarxa.
11: En efecte, no? Per això és molt important també que aquest model vagi acompassat també d'un model territorial, no? Vull dir, fins ara teníem un model radial, que això també ha creat bastants de problemes amb la xarxa de Rodalies, perquè a vegades si tenim alguna incidència a Barcelona doncs afecta moltes xarxes, també doncs limita molt la mobilitat, no? Quan estem parlant d'aquests moviments de la segona corona, per tant en aquest sentit sí que passaríem d'un model més radial a un model, diguéssim, més amb xarxa interconnectada.
8: I això podria descongestionar part del servei de Rodalies?
11: Podria ajudar. És una oferta més que va justament, no?, en sentit contrari a el que seria aquesta centralització i podria ajudar. El gran problema que tenim, sobretot, és de pressupost i calendaris, no? I com fixar això dintre les prioritats actuals que hi ha d'infraestructures.
8: Molt bé, doncs veurem quin recorregut té aquesta línia orbital, si es compleix, com tu deies, el calendari previst, si hi ha finançament, vaja, segur que tenim ocasió de tornar a parlar d'aquesta qüestió més endavant. Sergi Saurí, director del CENIT i professor de l'UPC, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
11: No, gràcies a vostès.
8: Que vagi molt bé, bona tarda.
11: Bona tarda, adéu.
8: I pel que fa al temps, Protecció Civil té activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona i menys probables al litoral i prelitoral central. A poblacions com Torrelavit, Sant Feliu de Guíxols o Castell d'Aro ha plogut amb molta intensitat en les últimes hores, fins i tot amb calamarsa. Demà al matí treva a tot Catalunya, lluirà el sol doncs pràcticament a tot arreu i a la tarda tornen les pluges al quadrant nord-est. Pel que fa a les temperatures, seran cada vegada més altes. A partir de dimecres, remuntada i quedaran per sobre del que seria habitual per l'època. O sigui que marxen les pluges i s'acosta la calor. I ens interessem també pel trànsit. Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autovia 2, que està tallada a Òdena en sentit Barcelona per un accident. Es fan desviaments per la sortida 549. Per la mateixa incidència també hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida. Hi ha intensitat en tots dos sentits. A la mateixa 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. L'eix transversal a la C25 hi ha un carril tallat a Sant Hilari Sacalma en sentit Lleida per un incendi d'un vehicle i això provoca retencions. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona. A l'AP7 i a l'antitud i aturades a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, lateral de l'AP7 va carregada a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C60 i a Quart Argentona en sentit Mataró. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha intensitat de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

0: Fa una dècada que va aterrar a Espanya. Molts de nosaltres ja l'hem incorporat a la nostra vida quotidiana per pagar un regal o un sopar entre amics, i des d'avui també podem fer servir el Bizum per pagar en comerços físics. El podem fer servir per comprar el pa, la llet al supermercat, un xarop a la farmàcia o un cafè. El que fins ara era una transacció entre particulars agafa una nova dimensió. Per pagar amb Bizum únicament s'ha d'acostar el mòbil al datàfon i el cobrament és igual d'immediat que el diner en efectiu. En canvi, amb les targetes de crèdit, els comerços han d'esperar entre 24 i 48 hores. Estem encara en una fase inicial i el sistema encara trigarà unes setmanes en estar disponible de forma massiva per a clients i establiments. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Yolanda.
0: A veure, tu aquest matí has estat en un petit comerç de Lleida, no?, per comprovar si feien servir o no Bizum. Jo no sé què és el que t'han explicat, Sergi.
1: Sí, encara no he pagat, eh?
0: No?
1: Amb el Bizum has fet ja, Yolanda?
0: Jo encara no.
1: Encara no, eh? Però hi ha pocs comerços,
0: No cal ser el primer.
1: No, exacte.
0: Primer a veure com va.
1: Ni voluntari, no podríem dir. Sí, però a partir d'ara, bé, és a dir, un cafè amb llet, comprar una revista, un diari, qualsevol joc, doncs mira, ens donaran les alternatives de, en efectiu, targeta o Bizum. Ja tenim tres alternatives. Ja hem parlat, com molt bé has explicat, aquí a COPE Catalunya amb la Imma, que regenta en aquest cas que és l'encarregada d'una botiga on venen de tot una miqueteta, productes de regals, carpetes, diaris, i avui encara no té aquest servei Bizum, però sí que ens ha donat unes claus importants de quin és el sistema de pagament que hi ha a la societat. Ella admet a COPE Catalunya que el client jove ja li està demanant pagar amb Bizum i, per tant, el posarà quan més aviat possible.
2: La gent ho demana. Encara no ho tenim, però la gent ho està demanant. Sobretot la gent jove que no porta diners a sobre. Per exemple, hi ha gent que diu: mira, no puc passar per la botiga, me fas unes fotocòpies, me les deixes al bar del costat i t'ho pago per Bizum. Clar, encara no tenim aquesta possibilitat, però properament segurament que sí.
1: És que tot això, Yolanda, ens porta a les diferències generacionals a l'hora de pagar, sí, i els costums. Primer de tot, és important pagar i de tenir diners, eh?
0: Això, per descomptat.
1: Exacte, sigui el mètode que sigui, no? Però fixa't tu, la gent jove reclama Bizum. La mitjana edat, jo crec que són més addictes a les targetes. I els de més edat, diners en efectiu. Inma ens confirma qui porta ara aquests diners en efectiu.
2: Gent gran, sí. Aquest comerç és... bueno, és una barriada que hi ha molta gent gran i ells, els diners els agrada tocar-los perquè és com a que ho dominen més. L'edat té molt que veure.
1: Exacte, l'edat té molt a veure, eh? I els costums, eh?
0: Sí.
1: De la manera que han pagat, no? Quan som joves, i a la gent gran, doncs, l'efectiu encara li agrada més.
0: I a COPE Catalunya, Sergi, hem escoltat avui també a l'Emiliano Maroto, d'Agrupament de Botiguers i Comerços de Catalunya. Com ho veuen tot això des del Gremi de Botiguers?
1: Sí, hi ha dues coses importants. Primer, sí, és una alternativa més que es dona a l'hora d'oferir al client un altre sistema de pagament, i per tant l'Emiliano Maroto ho veu bé.
3: A nivell operatiu, per nosaltres, un mitjà més de pagament, és un sistema de pagament que està regulat, per tant, per nosaltres, fabulós. O sigui, no és igual en efectiu, no és igual en targeta, que serà en el BID.
1: Clar, són els tres sistemes. Quan parlem de la targeta, al cap i a la fi, aquí també hi ha aquesta batalla, eh? La targeta Visa i Mastercard, que són empreses americanes, Bizum, una empresa espanyola i, per tant, europea. Però amb el Bizum hi ha un gran avantatge pels botiguers, i és, Yolanda, que el cobrament és com l'efectiu, instantani.
3: És instantani. Les targetes de crèdit del pagament estem ara entre 24 i 72 hores. Ja que te queda reflectit l'abonament en la compte. Aquesta és una gran avantatge. Ara és veure aquesta transacció, quan la fem per el TPV, quin cost té.
1: Tothom està d'acord que s'anirà imposant, que tots els comerços s'aniran adaptant, també les entitats bancàries, i per tant el que avui és una novetat, d'aquí uns mesos serà autèntica normalitat, no? I el que no ho disposi, doncs, tindrà en aquest cas, davant del que sigui la seva competència, una desavantatge. Però també la història del Bizum ens porta, com hem dit abans, Yolanda, amb aquest sistema de pagament, i fixa't tu que hem tingut a COPE Catalunya també el portaveu de la OCU, Enrique García, el qual ens ha confirmat de que a hores d'ara pagar en efectiu, tot i que sigui estrany, és un dret. És a dir, es va tenir que fer una norma per protegir jurídicament el fet del pagament en efectiu, com ens ha recordat l'Enrique García.
4: por razones, bueno, pues que son del propio comercio, pero que evidentemente incumplen la norma, pues no permiten ese pago en metálico, ¿no? Y hay que recordar, pues, que esto es un derecho, ya reconocido en la norma, y que siempre se tiene que respetar el pago en metálico, que es de uso común.
1: Per tant, aquest pagament en metàl·lic que afectaria a milions de persones de més edat, doncs és un dret i tothom, tots els comerços, té l'obligació d'oferir-lo. No el pot ni eliminar ni el pot limitar. Ara tenim ja tres formes de pagament. Cada vegada és cert que portem menys diners en efectiu a la nostra cartera, però encara hi ha un sector de la població que ho porta, i evidentment és un dret.
0: Molt bé, doncs de moment, vaja, avui és l'estrena, podem començar a pagar amb Bizum en els comerços. Com tu deies abans, Sergi, potser hi ha una mica més de recels en funció de l'edat, però vaja, d'aquí a 4 dies segur que ho tenim tots per la mà, i en qualsevol cas és una opció, no és una obligació,
1: Exacte.
0: Sergi Tor.
1: I l'important és tenir aquesta capacitat adquisitiva.
0: Exacte. Molt bé, Sergi, que vagi molt bé, fins demà.
1: Buena tarde, Yolanda.
0: Adeu.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver.
6: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
5: Murprotec.
0: I d'aquí un moment parlarem de celiaquia. Dissabte passat va ser el Dia Internacional d'aquesta malaltia i parlarem d'un avenç mèdic que han desenvolupat científics de Barcelona i que obre la porta a l'esperança a aquests malalts. Han creat una molècula que es diu celiacasa, que és capaç de degradar els compostos del gluten que donen més problemes. Una molècula, sens dubte, que pot millorar molt la qualitat de vida de les persones que pateixen celiaquia.
7: La Linterna.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
9: El Papa León nos ha dicho:
10: la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás.
9: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharla en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
10: Alzad la mirada.
11: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
12: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: Vente a la Mutua y todos contentos.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: Este miércoles, en Mediodía COPE, estaremos como en casa en el Salón Inmobiliario SIMA en Madrid. Un programa especial para conocer la realidad de la vivienda con datos reales y consejos para decidir con seguridad. Las claves nos las dará la presidenta del Consejo General del Notariado. Recuerda, este miércoles en Mediodía COPE.

0: A Catalunya es calcula que hi ha gairebé 75.000 persones celíaques, però és veritat que encara és una malaltia infradiagnosticada i només una de cada quatre persones afectades té un diagnòstic confirmat. Acabem de celebrar el passat dissabte el Dia Internacional de la Celiaquia. Ja sabeu que es tracta d'una malaltia autoimmune provocada pel consum de gluten i del que volem parlar avui és d'un avenç mèdic per tractar aquesta malaltia que ha desenvolupat un equip de científics de Barcelona i que, de forma molt resumida, doncs consisteix en una molècula que és capaç de degradar els compostos del gluten que donen més problemes. Qui ens ho explicarà segur molt millor és el doctor Francisco José Pérez Cano, que és director de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Facultat de Farmàcia de la UB i un dels autors d'aquest estudi. Què tal, doctor? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Aquesta molècula li heu posat el nom de celiacasa, és una molècula artificial, i expliqui'ns una mica quina és la seva feina, què és el que fa.
1: Pues mira, és una molècula artificial, com tu dius, però inspirada una mica amb la natura, perquè de fet la idea va sorgir precisament d'aquesta molècula que estava present en una planta carnívora, amb la planta que es diu Nepenthes benzata. A partir d'aquí doncs, es va observar que en aquests sucs gàstrics hi havia aquesta activitat amb aquesta capacitat de degradar proteïnes tan important, i és a partir d'aquí d'on va sorgir la idea de buscar una molècula que fos capaç de trencar el gluten, no? Però no de qualsevol manera, sinó d'aquella manera que fos que tingués la capacitat de trencar-lo per no produir aquells fragments que són realment els perillosos, no? Per una persona que té algun tipus de reacció adversa al gluten, no? I és a partir d'aquí que vam dissenyar aquest enzim, no? Aquesta celiacasa, no? Una idea de tancar aquesta celiaquia, no? I l'idea és aquesta, que és un enzim que és capaç de, quan tu l'ingereixes, no? T'arribaria aquest enzim a l'estómac, on es troba amb un pH molt àcid, i en allà és on realment aquest enzim és molt, molt actiu, és molt potent. Pot trencar aquest gluten, pot fer uns fragments tan, tan petits que després ja no poden causar cap dany, no? I potser la importància d'aquesta molècula precisament és aquesta, és el fet que actua a nivell de l'estómac i per tant evita que aquests fragments que després podrien fer el dany a nivell de l'intestí mai arribin. I d'aquesta manera doncs, mai es desencadena doncs, aquest mal que es pot produir amb una malaltia celíaca, amb aquesta destrucció de les vellutges intestinals, no? Fabricant autoanticossos, doncs tot això, aquest enzim, ho podria evitar.
0: I una de les coses més importants que aconsegueix aquesta molècula és que actua en fases molt primerenques, no?, de la digestió.
1: Exacte, és justament això. La idea és que, com que ho fa a nivell de l'estómac, doncs evita que en cap moment pugui haver-hi cap fragment que pugui generar un dany després, perquè no es genera el dany, en el cas dels pacients celíacs, és a nivell de l'intestí, no? Doncs nosaltres, amb aquest enzim, el que d'alguna manera aconseguim és que en cap moment pugui arribar un d'aquests fragments en l'intestí, perquè d'alguna manera la celiacasa ja s'ha carregat abans.
0: Els resultats amb ratolins han estat molt prometedors, no? Quins símptomes o danys van aconseguir reduir exactament amb aquesta molècula?
1: Pues bé, una vegada vam veure, no?, que efectivament aquesta molècula era capaç de trencar el gluten, no? Precisament la idea era dir, vale, però és capaç d'evitar, no?, el dany que produeix aquest gluten doncs amb aquestes persones sensibles. Doncs per això ho vam fer amb aquest model, un model de ratolí de malaltia celíaca, no? Són ratolins que ja tenen aquesta genètica, no?, per ser i per tenir aquesta malaltia celíaca. I per tant, quan els hi donàvem a aquests ratolins celíacs gluten, no?, i per tant desencadenarien, no?, la malaltia, però a més li donaven la celiacasa, evitaven que apareguessin doncs, els típics marcadors que s'observen en una persona celíaca, que és això, és la destrucció de les vellositats intestinals, no?, del que seria l'arquitectura de l'intestí, però a més també evitava la producció de certs, el que se'n diuen autoanticossos, no?, que són aquests anticossos en contra de les seves pròpies estructures, i també una mica el que és la reducció de la inflamació i fins i tot de la modificació que es produeix de la microbiota.
0: I quina diferència hi ha, doctor, entre aquesta molècula i altres compostos més genèrics que ja existien, com les glutenases?
1: Pues mira, de fet, glutenasa el que fa referència precisament és això, que és un enzim capaç de degradar el gluten. És a dir, podríem dir que aquesta celiacasa, doncs, de fet, és una glutenasa, no?, trenca el gluten. Però què té de particular aquesta? Doncs, com abans comentàvem, no?, que és capaç de degradar-la de forma que ho fa en fragments tan petits doncs, que ja és impossible, no?, que els trossos que queden puguin provocar un dany. Això és important. Però l'altre dels dos, potser tres més importants d'aquest enzim respecte a d'altres que poguessin haver-hi, és que, com dèiem, actua a nivell de l'estómac. Sí? Altres glutenases que poden haver-hi no actuen a nivell de l'estómac, actuen a nivell de l'intestí. I, per tant, allà els fragments ja es poden produir i ja poden provocar el dany. No? Per això el que és important és que aquesta acció es faci de forma molt, molt primerenca. No? Per tant, molt útil que ho fa això, no? Aquest pH àcid de l'estómac, però, a més, és que és capaç d'actuar en quantitats molt, molt petites. Sí? Fins ara, els enzims que hi ha necessiten haver-hi molta, molta quantitat per poder degradar el gluten. En canvi, la celiacasa, en molt petita proporció, ja és capaç de ser molt efectiu i degradar molta quantitat de gluten.
0: I aquesta molècula no substituiria una dieta sense gluten, no? O sí?
1: De moment, amb els nostres estudis, òbviament, no? Que amb els que hem pogut fer fins ara, no podem dir que aquesta molècula pot substituir, no? Una dieta sense gluten. De fet, l'objectiu seria que acompanyés amb aquesta dieta sense gluten, però el que aconseguís, doncs, seria realment, doncs, dotar d'aquesta seguretat que realment s'està fent de forma correcta, no? Perquè, tot i que els pacients, no, que tenen alguna reacció adversa al gluten, que no tenen per què ser només celíacs, també és d'intolerància al blat no celíaca, o fins i tot els al·lèrgics al gluten, no? L'única alternativa és dieta sense gluten, però no és tan fàcil fer-la. Una casa pot controlar l'entorn, però quan te'n vas fora, no, a fer un àpat, quan te'n vas a casa d'algú, quan compres algun producte que potser, doncs, no està clar l'etiquetatge, no? És molt, molt fàcil que sense voler estiguis prenent, no, doncs, petites quantitats d'aquest gluten. Aquesta glutenasa, no, aquesta celiacasa, el que faria és que, independentment d'aquestes petites, no, a presència de gluten en el teu entorn, doncs, en principi, no generarien un problema perquè aquest enzim els degradaria.
0: Clar. I efectes pràctics, doctor, quin impacte podria tenir aquesta teràpia en la qualitat de vida dels pacients?
1: Bueno, doncs mira, a mi m'agradaria poder dir que realment aportaria una gran qualitat de vida als pacients. Per què? Doncs perquè la situació d'una persona que ha de seguir una dieta sense gluten, doncs és un estrès emocional continu, no? D'una inseguretat contínua de si realment el que estàs menjant, doncs, té gluten o no té gluten, si ho fas de forma correcta, si has netejat de forma correcta les superfícies on estàs treballant, si pots anar o no a aquell restaurant, etcètera, etcètera. Això d'alguna manera es podria acompanyar amb aquesta dieta sense gluten, però faria que poguessis tenir una vida més tranquil·la, no? Emocionalment, doncs, realment, doncs, molt més saludable.
0: Clar. I es podria utilitzar en tots els pacients de celiaquia, no entenc?
1: Sí, en principi no hi hauria cap problema.
0: No hi ha cap contraindicació ni per qualsevol pacient.
1: Resulta a més a més que si comens un enzim que actua a nivell de l'estómac, només ho fa a l'estómac, de forma que un cop passa a nivell de l'intestí, on les condicions canvien, ja deixa d'actuar. I a més es degrada pels nostres propis enzims digestius. Per tant, no genera cap tipus d'efecte advers.
0: I en quina fase estem ara mateix, doctor? Això quan serà realitat? Efectes pràctics?
1: Pues mira,
0: que és el que interessa a la gent que té celiaquia, evidentment.
1: Exacte. Ara estem en la fase preclínica, vol dir que hem demostrat que a tots els nivells de laboratori funciona. Ara ens falta fer el salt, no, a l'humà i veure que això realment, doncs, es pot demostrar que té aquest impacte en humans. Per això, doncs, primer s'han de fer una sèrie de proves prèvies, no, d'assegurar que no és tòxic, d'assegurar que és segur, i a partir d'aquí, doncs, ja fes l'estudi clínic en humans. Això requereix, el punt crític, no, és que requereix molta inversió. Requereix que tinguem, doncs, això, no, doncs, empreses al darrere que creguin en nosaltres, que puguem tenir la subvenció suficient com per poder fer aquests estudis, no, que estan molt protocolitzats i són molt costosos, no? Però si aconseguim fer aquesta fase, la idea és que nosaltres voldríem que en uns anys, 3 anys, per exemple, si tot va bé, doncs potser ja el podríem tenir en el mercat com a suplement.
0: Molt bé, doncs seguirem de prop com avança aquesta investigació fins que es pugui tastar en humans i vaja, si això es tradueix en una nova eina per millorar la qualitat de les persones amb celiaquia, doncs serà fantàstic. Ens quedem en que les expectatives són bones, que això és l'important. Doctor Francisco José Pérez Cano, director de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Facultat de Farmàcia de la UB i un dels autors d'aquest estudi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, bona tarda.

0: Els agents rurals faran vaga la setmana que ve, els propers 26, 27 i 28 de maig, per reclamar millores laborals i denunciar també la precarietat del cos, que vaja, ja fa uns anys que s'arrossega. Parlem amb el Lluís García, que és delegat sindical de Comissions Obreres als agents rurals. Què tal, Lluís? Bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: Podem dir que hi ha un factor, vaja, sobrevingut, no?, que està tensionant encara més la situació en la que us trobeu i que és la pesta porcina, no?, que està posant a prova, a partir d'alguna manera, una plantilla ja saturada. No sé com us està afectant aquesta situació.
1: Bé, el col·lectiu dels agents rurals ja feia temps que no estem contents amb la situació, però el participal operatiu de la PPA ha fet aflorar totes les deficiències que tenim, perquè demanda un percentatge elevat cada dia de tots els agents que treballen, que han de fer desplaçaments fins a Barcelona per fer unes tasques molt específiques, i ni l'horari que tenim ni que tenim establert l'estem incomplint contínuament per donar servei amb aquestes tasques.
0: Una de les previsions de la direcció d'agents rurals és incorporar 100 persones més d'una empresa privada per poder alliberar personal d'agents rurals de cara a l'estiu, perquè clar, el brot de pesta porcina sembla que encara donarà molta feina, no? Jo no sé si aquesta mesura us sembla suficient, si el fet que es contractin persones d'una empresa privada us sembla bé, malament?
1: Bé, nosaltres, pel que fa a l'operatiu de la pesta porcina, realitzem tasques especialitzades que difícilment podran ser suplides per personal extern al cos. Estem aixecant actes, donant traçabilitat a les mostres de sang, estem fent captura directa de porc senglars, i això dubto que ho pugui fer una empresa privada.
0: Més enllà d'aquest factor concret, no?, de la pesta porcina, vosaltres denuncieu que hi ha una manca crònica d'efectius, manca de conciliació, no es poden cobrir algunes jubilacions, els sous també estan per sota d'altres cossos operatius, i tot això a les portes de l'estiu, no?, de la campanya d'incendis també, quan se suposa que haurien d'estar tots els efectius en les millors condicions.
1: Bé, aquest estiu el cos d'agents rurals estarà, si li ajunta molts factors, que farà que estiguem sota mínims. Se'ns ha aprovat la prejubilació, es jubilaran durant aquest any, se jubilen 100 persones sobre una plantilla de 600, se jubilen 100 persones. Aquest any no entra gent nova, portàvem 3 anys que cada any teníem una nova promoció, aquest any no tindrem, i a més el fet de la PPA farà que en moltes àrees bàsiques no puguem complir ni els serveis mínims de cara a la prevenció d'incendis.
0: Escolta, i com hem arribat a aquesta situació? Perquè clar, fa uns 20 anys que es va aprovar la llei del cos d'agents rurals, estem parlant també d'un cos que té 40 anys, no?, aproximadament, però que no s'ha posat al dia. La pròpia direcció del cos reconeix que la manca d'efectius s'arrossega des del 2009. Com estem encara en aquesta situació?
1: Bé, una mica el que ha impulsat la vaga és el fet de veure que ja fa uns anys que estem a Interior i se'ns continua tractant com un cos de segona divisió. En molts àmbits no ens podem comparar ni en la plantilla ni en les condicions que tenen Mossos d'Esquadra i Bombers. I això ara, per desgràcia, aquest estiu ha culminat tot en els mateixos mesos.
0: Reclameu vosaltres una negociació urgent amb el Departament d'Interior. No sé si hi ha alguna previsió en el calendari, si heu parlat...
1: Bé, de fet, negociació ja feia molt temps que en teníem, però sense concretar res. I ara, per fi... Sembla que hem començat a concretar fets, i el dia 22 tenim una reunió molt important amb el departament que ens ha de passar el que ens ofereix, i serà on decidirem després els sindicats si va endavant la vaga o la desconvoquem.
0: O sigui, encara hi ha possibilitats de que aquesta vaga no es faci.
1: Bé, la vaga està convocada i la gent té ganes de vaga perquè la situació s'ho mereix, l'estat en què ens trobem. Però si l'administració recapacita, igual es desconvoca, sí.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents de com acaba aquesta reivindicació. Lluís García, delegat sindical de Comissions Obreres als agents rurals, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
1: Vale, d'acord, merci.
0: Bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Estàs escoltant
5: COPE Lleida.

0: 3 i les 4 de la tarda.
1: Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
2: Hola, Joan, molt bona tarda.
1: Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
3: Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
0: Un equip guanyador.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: COPE Catalunya i Andorra.
6: No minuts i les 8. El govern central i la Generalitat es reuniran dimecres a la comissió bilateral que se celebrarà a Madrid i que servirà per donar llum verda als acords que permetrien l'aprovació dels primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Mar Puerto, bona tarda.
7: Bona tarda. El principal acord entre executius donarà llum verda, entre altres qüestions, a la nova línia de tren orbital, el Consorci d'Inversions i el nou Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquesta reunió comptarà amb la presència del ministre Ángel Víctor Torres, així com també del conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i en aquest cas serien els primers pressupostos des de que Salvador Illa va arribar a la presidència. La línia del tren orbital connectarà diverses ciutats de l'àrea metropolitana sense passar per Barcelona, tindrà 120 quilòmetres, 40 estacions, i el calendari més optimista fixa l'obertura l'any 2041. Tot i això, el desplegament seria per fases que podrien funcionar de forma independent. La primera, entre Granollers i Terrassa, és l'única que avui té el finançament garantit a través del Pla de Rodalies 2026-2030. Sergi Saurín, director del Centre d'Innovació de Transports i professor de la UPC, explica què li sembla aquest acord.
8: Això suposa en 15 anys doncs, que no hi hagi restriccions pressupostàries, que tot vagi bé, però hem de tenir present, com dèiem, que tenim unes infraestructures fèmics que són molt prioritàries i aquesta és una infraestructura que té un cost molt important. Per tant, és viable el 2040, s'ha planejat així, però el que ens diu l'experiència és que serà molt difícil complir amb aquest calendari.
7: Ara bé, els especialistes alerten que aquest nou projecte no pot fer oblidar els problemes actuals de les rodalies. Recorden que la xarxa continua acumulant incidències i defensen que les inversions per modernitzar-la encara són insuficients. L'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Bernet, recorda que la mobilitat és un dels principals problemes dels municipis de la segona i tercera corona.
9: No som àrea metropolitana, però estem a poc més de 30 quilòmetres de Barcelona. Això vol dir que vivim, gaudim i patim els avantatges i els inconvenients de tenir la capital catalana tan a prop. I, evidentment, la mobilitat és un dels principals maldecaps per molta gent dels nostres pobles. Evidentment, el tren orbital és futur, és progrés, connecta el territori, connecta els nostres municipis. És que és bo per la gent.
7: Per la seva banda, l'alcalde de Vilafranca del Penedès, Francisco Romero, destaca que suposa un canvi de model molt reivindicat.
10: I trenca una mica els models, perquè en definitiva estem parlant de fer un nou progrés basat en la personalitat i l'existència de totes aquestes ciutats, que complementa molt doncs, tot el que sempre demanem, la connexió cap a les grans ciutats. Però que això moltes vegades el progrés es concentra més cap al més gran i aquí és un altre model que des del municipalisme sempre s'havia plantejat, no?
7: Qui també opina de la mateixa manera és l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que recorda que el projecte ha estat molt reivindicat al territori i espera que realment es faci realitat.
11: És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys i a molts altres llocs també. Vull dir que alguns de nosaltres fa molts anys que ho perseguim això i que ens ho creiem. I per tant, tenir aquest terreny ja reservat per fer aquest orbital i mantenir-lo encara és perquè realment hi creiem. I per tant, ha de ser realment una realitat, no?
7: I l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, també destaca la importància de vertebrar Catalunya més enllà de Barcelona.
12: I que crec que també és una manera d'entendre el país, molt més enllà d'aquest barcelonacentrisme. Jo sempre dic que volem que la capital li vagi bé, quan a la capital li va bé ens va bé a tots, però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris. Per exemple, el que jo representem amb aquest arc són pràcticament més d'un milió de persones i per tant que en aquesta Catalunya que està creixent també doncs un missatge de com anem a fer aquests serveis públics, no? Com anem a fer aquest transport ferroviari doncs més enllà d'aquesta corona. Això és importantíssim.
7: A més de la línia orbital, la comissió bilateral també es farà efectiu l'acord perquè Catalunya tingui majoria al Consorci de la Zona Franca. Iolanda.
6: Molt bé, gràcies Marc. Fins demà.
7: Gràcies.
6: Que vagi molt bé.
7: Igualment.
6: I tota la informació esportiva ens la porta avui el Juan Arias. Juan, què tal? Bona tarda.
13: Què tal, Yolanda? Molt bona tarda.
6: I el Barça, a cara o creu?
13: Sí, la cara, la notícia bona en aquest sentit és la renovació de Hansi Flick. La creu, atenció, la lesió de Fermín que el deixa fora del Mundial. Ens ho explica l'Helena Condis. Helena, què tal? Bona tarda.
14: Què tal?

0: Quan, molt bona tarda. Doncs la pitjor notícia que podíem esperar. Fermín López s'ha d'operar i espera el Mundial. Té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, que es va fer la primera part de l'intrascendent Barça-Betis, i demà mateix s'espera que passi pel quiròfan. El comunicat del Barça no parla del temps de baixa, però en aquest tipus d'intervencions mínims són 2 mesos abans de tornar a competir, abans de tornar a jugar. Per tant, un cop duríssim per Fermín, que diu adéu al Mundial. La nota positiva del matí a Can Barça ha estat la renovació de Flick fins al 2028. Ha signat el seu nou contracte en acte privat al costat de Rafa Juste, president en funcions. També era present Jan Laporta, el president electe. El club a les seves xarxes ho ha anunciat amb aquest missatge. Flick continuarà fent Barça, fent ciutat, fent país. Ara ja està centrat en planificar la propera temporada. La gran prioritat, portar un davanter centre que faci gols després de l'adeu de Lewandowski, que ahir va rebre l'homenatge del Camp Nou.
1: Gràcies, Helena. I pel que fa a l'Espanyol, continuarà a primera divisió després de la victòria ahir al Camp 2-1 i amb Manolo González com a entrenador. Quique Iglesias, bona tarda.
2: Bona tarda. Tot fa indicar que Manolo González seguirà sent l'entrenador de l'Espanyol, salvat ahir matemàticament a la temporada 26-27. Té un any més de contracte després de la permanència i Monchi té plena confiança amb ell després d'haver estat uns dies analitzant la situació. La victòria d'ahir, el manteig dels seus futbolistes i que l'afició vol que Manolo continuï també ha estat una peça clau en el futur d'un entrenador que ha donat 2 dies de festa a la plantilla. Tornarà a la feina el proper dimecres pensant en el partit contra la Reial Societat. Una carambola faria que l'Espanyol jugués la Conference League la propera temporada. Per això ja forma part d'una història que encara hem de viure.
1: Gràcies, Quique. I el que pitjor ho té relativament és el Girona, que jugarà la permanència a primera divisió contra l'Elche a l'última jornada de la Lliga a Montilivi. Albert Díez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Setmana clau pel Girona per continuar a primera. Si el dissabte guanya l'Elche a Montilivi, seguirà la màxima categoria del futbol espanyol. Qualsevol altre resultat el fa perdre la categoria. Michel Sánchez.
4: Depender de ti es oro, porque no toca lamentarse de nada. Y la sensación que tengo es que el equipo tiene la capacidad de volver a hacerlo. No será una semana de nervios y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad. Y vamos a ir a por el Elche, vamos a ir a por ellos. Necesitamos la victoria y vamos a luchar por ella.
3: El Girona espera penjar el cartell de tot venut i avui està pendent de les proves mèdiques a Alejandro Francés, lesionat al Metropolitano.
1: Gràcies, Albert. Parlem de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça al final de la temporada per anar-se'n al Dubai. El tècnic s'ha reunit amb el club i li ha comunicat que farà ús de la clàusula de 400.000 euros per sortir del Barça fora de les promeses incomplertes per part del club. A Dubai, el de Gavà serà el tècnic millor pagat de l'Eurolliga. D'altra banda, a l'Uni Girona, el tècnic Roberto Íñiguez renova una temporada més. També podem parlar de motos, i és que la situació d'Àlex Márquez no és tan dolenta com semblava just després de l'accident d'ahir quan va topar amb Acosta. El pilot de Cervera pateix un cop a l'hospital, va anar-hi i se li ha diagnosticat un trencament marginal de la vèrtebra C7, que es valorarà la pròxima setmana, i un altre trencament a la clavícula dreta de la que ja ha estat intervingut aquesta mateixa nit. Això sí, es perdrà el Gran Premi de Mugello a Itàlia el dia 31, igual que el seu germà Marc Márquez, que també fa poc va patir una doble operació. I també podem dir, també el motor, que ja és casualitat, que ahir Jorge Martín es va caure a la cursa del Gran Premi de Catalunya i avui ha tornat a caure's als tests que es fan a Montmeló. El madrileny pateix ferides al colze esquerre i a la cama dreta sense que s'observin trencaments visibles.
5: Doncs més esports aquí a mitja horeta en aquesta mateixa sintonia. Gràcies, Juan, que vagi molt bé. Fins demà.
1: Bona tarda, que vagi
5: bé. Que vagi bé. Ens acostem a les 8 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i d'aquí a uns pocs segons et seguim explicant tot el que t'interessa, com sempre, a la linterna d'Àngel Expósito. Que vagi molt bé. Fins demà.

0: parlarás amb un amic.
1: Hola, soy Malú y les mando un besazo enorme a todos los amigos del programa Momentos de Luis Rodríguez.
0: Ens agrada escoltar-te. Momentos, un programa de confidències. A viva veu.